0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
4: Saoko, papi, Saoko.
5: Chica, ¿qué dices?

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gironeta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una...

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

how many minutes?

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames van afectar 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carrer tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la C-7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha pres el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és fer esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Córrer en cercles. Post Malone, que gravava aquests Circles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances, Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone
1: precisament
0: porta a la cara, va tatuadet.
1: I jo la cara de moment no, prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me, però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç, uau! Déu-n'hi-do!
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig, així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, aviam, realment la pregunta que hem llançat per xarxa és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt, i facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I es creu a l'estany, creveu a l'estany a nedant, es creu bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí.
0: Però d'estanys en fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí, tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios. A Banyoles ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient el final de l'estiu, el començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany, i, en fi, que us ajudi una miqueta doncs a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui dins l'espai de patrimoni aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, Lluc Salella, es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins del Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així Pau, és, de sí? teatre amateur, i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural, i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris, que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta al ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de "Som treballadores, no esclaves". El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor, mentre el sector turístic bat rècords, i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques, en vaga, decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'han produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa, amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu, és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la

0: Més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com deia, malmena al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. El republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Aseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
1: Comença també el curs polític,
0: Sí,
1: després de les vacances.
0: Totalment.
1: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
0: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
1: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment a Móra d'Ebre i a Móra la Nova.
2: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
3: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya, no sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
2: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
1: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
2: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
2: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
1: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de postestiu a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
2: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més

0: té 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
1: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
0: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
2: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
0: A vosaltres.
3: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
4: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert al dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026 aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
2: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
4: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia, aquesta gent. Ni matí, ni tarda.
2: A migdia?
4: A migdia.
2: Allò en ple sol, quan fem la migdiada la resta dels mortals.
4: Efectivament.
2: Són d'un altre món, aquesta gent.
4: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
2: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
4: Fins ara.
2: Demà, fins ara. Fins ara, fins demà, en fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
5: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
6: Sí,
2: et tenim?
6: Sí.
2: Et
6: bon
2: sentim,
6: dia.
2: Et sentim.
6: Ara sí, perfecte.
2: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat.
6: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanyi avui és justament un net dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
7: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financen amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal que, bàsicament, l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
6: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
7: Des d'aquí de Lleida, per un cantó participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
6: Mm-hmm. Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que impliqui aquest projecte?
7: Sí, estem parlant de 13 joves.
6: Uh-huh.
7: Perfecte. Tots d'aquí de Lleida.
6: Perfecte, i clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix, quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
7: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Uh-huh. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, uh-huh. i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
6: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
7: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, uh-huh. que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Uh-huh. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
6: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
7: Sí, un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
6: Uh-huh. Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal, a nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
7: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
6: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
7: Clar, són dos parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que... diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Uh-huh. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Uh-huh. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
6: Uh-huh. Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
7: sí.
6: Veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
7: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix. que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny, on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
6: Que se senten útils.
7: Sí, exactament. I per altra banda, Ocularis, el feedback que ens donen és molt bo, o sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil, i ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la, i en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
6: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
7: Digue'm, perdona?
6: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporti?
7: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener, i acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt, i potser la fem realitat.
6: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funcioni en aquest projecte, i ja després ja veurem.
7: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més, i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
6: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
7: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
6: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
6: Gràcies, Núria. Bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No ho sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
8: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
9: Bon dia.
8: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
9: Ara mateix Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
8: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
9: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
8: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
9: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tinduf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
8: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
9: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
8: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
9: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
8: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dono fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, a la Torre. Josep, bon dia.
10: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu? Avui... la gent de Torredembarra a Falset, que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
10: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
10: Hem vist els cotxes,
2: però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
10: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou doncs, una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I, doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i, en general, a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta. I no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina, perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
11: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
10: Com va?
11: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
10: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
11: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que... de fer nantros és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci ja la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
10: ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogačar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
11: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot el Pogačar, me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, perquè el Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
10: Seguidora del landisme a 100%, no?
11: A tope, sí.
10: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
11: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent lo tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogačar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
10: Sí, ja vam veure ahir a Andorra amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
11: Sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la vuelta. Sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
10: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
11: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... El ritme físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
10: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no?, en les carreres ciclistes. Aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
11: Sí, aquí tot puja i baixa, t'ho dic, no hi ha res pla. Però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques. Hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família... costa Mei hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladei, hi ha Siurana, hi ha... la comarca és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
10: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
10: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passadors dels ciclistes.
2: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o poquets?
10: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
10: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren, i és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però vinga, a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé. Bueno, és molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: oh,
1: eh?
0: Oh, interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
0: oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai, que bé sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna, que serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim. Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Va. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: aquest. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A super en contra, aquest oient, i això.
1: Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba fent,
0: clar,
1: una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec, mira, que això és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. sigui, tu vas sí. a nedar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu, no està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: Sí, s'ha d'entrenar. No sí, és sí. com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
1: No, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que en això dels horaris tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però no qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No. No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fer esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és... facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més... amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no? Durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn. Tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra, si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar

0: descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze, una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa... Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i, o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara. Mm-hmm.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben el l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també us ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. Tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important.

0: al vapor bé i que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
0: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Bé, hi ha una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
0: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
1: Sí.
0: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També perquè ofereixen regals a canvi
1: de
0: que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
1: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
0: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vapor Vell o la Carbonell o qualsevol
1: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
0: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
1: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
0: Per nosaltres les motxilles, i he de dir també que sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
1: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també?
0: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també als més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda.
1: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
0: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no,
1: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
0: Sí, perquè al final si comprem al comerç local fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
1: Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població que venen i aposten també per vosaltres, per el quilòmetre zero?
0: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
1: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
0: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
1: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
0: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan ve la, quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que pot, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i, o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
1: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
0: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'idalo, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
1: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
0: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
1: puja una mica,
0: una mica, però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
1: mica. El que va dins de l'estuig, segurament.
0: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
0: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
0: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet. Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També perquè ofereixen regals a canvi
1: de fer
0: que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir. Clar.
2: Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir al petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
3: He És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofre Enroig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la part alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La part alta era la part institucional, per dir-ho d'alguna manera seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent es feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa, l'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt, i el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes, adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal, al costat ja hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners, i ja s'hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir davant, està la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació, i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer aquesta, buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima, i per tant es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, per ser costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment, el lloc que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lics i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, que ja sona d'ahir l'abans, està la plaça de Toros i d'aquella zona, és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc, ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com nosaltres, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que sa o no, per què ho fan. Tot això ens ho expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també, persones que també fan caca, llavors els agrada, és que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen li imiten a la seva mare de quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se l'aprenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigués apte doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodos i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell i el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, trobo que sí, i molt sensual, això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és doncs descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comternau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí.
3: Molt bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
3: Jo crec que avui els he plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80 i doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, apuntem, underground, és el subtítol underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa també que ens parla més aviat tot aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies.
10: Sí, a veure.
3: Adéu. I també molt, molt ràpid. Marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius, alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, és caminar, Maria, clar. És que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
11: eh? Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, que bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí.
11: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quina és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu, una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies del ball.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Yo! Original Trendsetters, a convenir això en aquell per l'estiu. Què dius, Cucà?
16: Acabo d'hivernar sola, truquen Xalanamant, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? L'entrevista de La República Santboiana.

0: Les 9 i 33 minuts, us ho dèiem fa un moment, celebrem l'any Gaudí, i en aquest cas, a títol Sant Boià, doncs, home, celebrem també una iniciativa fantàstica i brutal que crec que ens provarà a totes i a tots, i és que l'Ajuntament de Sant Boi i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu s'han unit per commemorar, doncs, aquest any Gaudí amb una programació conjunta d'activitats. Per tal de donar-li valor, que és important donar-li valor precisament al que tenim, al que som i al que volem ser, donar-li valor sobretot també al que es mereix aquest centenari de la mort de l'arquitecte modernista, i d'aquesta manera també reforçar els vincles amb el territori, promoure el patrimoni local amb unes propostes molt atractives que inclouen rutes, tallers, exposicions, activitats educatives i familiars, etc, etc. Però per fer-ho com Déu mana, avui hem convidat, tenim aquí amb nosaltres el responsable de captació de fons i projectes del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en Francesc Garreta. Molt bon dia, Francesc, benvingut a la República Santboiana.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Se't veu cara de cofoi, de content, de dir estem celebrant enguany una cosa molt xula.
1: Home, mira, jo no sóc fill de Sant Boi, però ja fa 10 anys que hi treballo, home, i cada vegada, cada dia descobreixo una raó més per estar orgullós de Sant Boi.
0: Veus? No?
1: I, curiosament, el modernisme i Gaudí, que sí, em sembla que encara tenim molts veïns i veïnes que no en són del tot conscients,
0: sí,
1: és un motiu d'aquests.
0: Jo t'he de dir, en honor a la veritat, i no és per fer-me el pinxo, però és que és així, I tu entendràs que aquestes coses passen. Quan jo era jovenet, ja pots veure que d'això fa molts i molts anys, els de Sant Boi ja sabíem, o almenys intuíem, o ens deien la gent gran de Sant Boi, ei, aquí dins, en aquest recinte, hi ha elements gaudinians que venen per la part dels deixebles d'en Gaudí o del mateix Gaudí. I ens explicaven moltes coses, vull dir, que és cert que sent l'any Gaudí això s'ha de treure, s'ha d'explicar bé i tal, però que Sant Boi jo crec que sempre ha estat conscient, de tindre, i evidentment la proximitat amb la colònia Güell, etc, etc, no?
1: Efectivament. De fet, com més estudies la persona Gaudí i la seva obra, vas descobrint molts enllaços amb Sant Boi. Un importantíssim, la majoria dels treballadors que fan les seves grans obres, el Parc Güell, etc., són de Sant Boi. És a dir, Sant Boi està present en l'obra de Gaudí perquè hi està la força de treball i el talent de la seva gent, no? Això està més que documentat, aquesta proximitat amb la colònia, però després d'aquest comentari que fas, no? Aquest recinte tan particular,
0: sí,
1: com és el recinte de l'antic manicomi de Sant Boi, no?
0: Correcte.
1: Aquest nom que li ha donat a la ciutat com un lloc dintre de l'imaginari col·lectiu català, doncs és també un espai que amaga moltes coses, entre elles aquest jardí, que li hem dit jardí invisible.
0: Sí, invisible, ben trobat.
1: Home,
0: ben
1: perquè, trobat. Clar, teníem aquests murs, a mi m'agrada molt, perquè ja a vegades la societat intenta fer murs per tancar, i després la societat troba fronteres, no?
0: Sí.
1: Fa com una... Diu, sempre hi ha algun forat per on colar-se, i la gent de Sant Boi,
0: correcte,
1: aquest mur, l'heu saltat mil vegades, no?
0: Moltes vegades, i per diferents excuses. La pilota ha anat a parar a l'altra banda, o pel que sigui, doncs ens volem córrer una aventura. Això de petitons,
1: sí. Molta gent que diu, jo anava al teatre, o anava,
0: sí,
1: al cinema, o anava a la piscina dintre el recinte,
0: no? No t'ho perdis, i fins i tot a jugar a tenis.
1: Imagina't.
0: Hi havia una pista de tenis fantàstica, però és cert, el tema del teatre és cert, sí, i tant que sí.
1: A mi m'encanta perquè hi ha gent fanàtica que diu, hem de construir murs perquè la gent de fora no vingui. I jo dic, escolta, les fronteres són membranes i la vida,
0: correcte,
1: està allà on transiten les idees, no?
0: Correcte.
1: I Gaudí d'això també en sabia molt, perquè Gaudí, alguns es pensen que era l'arquitecte dels burgesos, de la gent rica, però Gaudí en totes les seves obres també té una obra social, no? A la Sagrada Família...
0: De ben segur.
1: Quina és la primera peça acabada de la Sagrada Família? Les escoles pels fills dels treballadors,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: Per
0: sí,
1: tant,
0: senyor.
1: Nosaltres, com a Sant Joan de Déu, ens encanta parlar d'aquest Gaudí, que és una arquitecta, però sobretot també que és una persona amb una mirada social, amb una mirada humana, no? Que mira també aquell que té menys mentre es treballa també per aquell que té més.
0: Correcte, perquè al final s'aproxima directament, no anava a dir-te molt, no, directament al que és, ell anomena l'obra de Déu, a l'univers, la natura, perquè al final vol imitar la natura, no? I tu ho has dit molt bé, persona senzilla que viu d'una manera senzillíssima, no? Al final ell ho demostra amb tot, no?
1: Clar, i explora a través del treball, a través de l'arquitectura, la possibilitat d'ocupar un lloc en el món, no? Que a mi també Correcte. Em sembla que aquesta és una de les coses que diem. Ostres, Sant Boi, alguns diuen, a la perifèria de Barcelona, bueno, o Barcelona al costat de Sant Boi, a veure si m'entens, no?
0: Ben vist, Francesc.
1: O la persona amb malaltia mental, com a la perifèria de... Sí. Bueno, o qui en recorda que allò que ens uneix és la vulnerabilitat, no? Per tant, a mi em sembla que tenim un any per commemorar a un personatge, però també per reconnectar amb nosaltres mateixos i reivindicar tot allò de valor que li podem aportar als veïns i veïnes.
0: I si s'escau, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i fer-lo més nostre. Més nostre, és a dir, escolta, que el Gaudí també és nostre, no? Que
1: efectivament.
0: No és la Sagrada Família, no és... És moltes coses, no, Gaudí?
1: I aquest modernisme, no, Gaudí, com a ambaixador d'un moviment arquitectònic que també busca una manera, que comentaves tu, no?, aquest llenguatge més orgànic, de connexió amb la naturalesa, d'entendre una cosa que ara van dient els experts, no? La salut també té a veure amb els espais on vivim, amb l'urbanisme, amb l'arquitectura.
0: Totalment.
1: I això, una ciutat com Sant Boi, i per això també tant el Parc Sanitari com l'Ajuntament, dèiem, commemorem conjuntament aquest centenari, perquè ens diu també alguna cosa de que les ciutats les hem de fer habitables i les fem les persones que les vivim. No?
0: Correcte. Escolta'm, un any, doncs, per redescobrir Gaudí. Ara en parlarem de tot plegat, perquè hi ha una programació molt àmplia de rutes, tallers, exposicions, activitats escolars, propostes familiars i accions participatives. Deixa'm dir, anem a pams, que hi, parlàvem d'un triple objectiu, es deia també una mica amb la informació de tot plegat. El projecte per celebrar l'any Gaudí, doncs, neix amb un triple objectiu. Antoni Gaudí, difondre la figura i el pensament de Gaudí des d'una mirada contemporània, és a dir, ens actualitzem el personatge. Després, el tema del jardí invisible, que tu explicaves molt bé, donar a conèixer espais singulars com aquest jardí invisible al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un conjunt arquitectònic que les darreres investigacions vinculen, doncs, del tot amb l'entorn creatiu de l'arquitecte. Com dèiem abans, si bé ja se sospitava, doncs ara està molt més clar. I, finalment, el modernisme. Reivindicar el modernisme que va arrelar a Sant Boi a principi del segle XX, en llocs com el Parc de Marianau i la Torre de la Miranda, aquella torre que deus conèixer tu també, Francesc.
1: Efectivament.
0: Tan gaudinià tot plegat, no? I obres de Ramon Fonseré, que era deixeble del Gaudí, com aquesta torre que dèiem, les manifestacions del modernisme estiuenc, les fàbriques com Can Massellera, una sèrie d'elements que al final han format part sempre de nosaltres i que hi són. I a partir d'aquí, una àmplia programació que, si et sembla, jo ja ho sé que de ben segur no tindríem temps de fer-ho tot, però no sé si, encara que sigui de manera molt resumida, Francesc, podem explicar els principals punts d'interès d'aquesta agenda.
1: Mira, jo crec que potser la primera cosa que hem de fer perquè la gent no se'ns perdi és dir-los que tenim una pàgina web, que és Any Gaudí Sant Boi,
0: sobretot,
1: on ja tenen l'agenda. Només el mes de maig hi ha 11 activitats programades.
0: Imagina,
1: per tant, és ràpid, però això són gairebé una activitat cada dos dies, no? I és una oferta variada. Tenim, per aquest primer objectiu que dèiem, de redescobrir Gaudí, algun cicle de conferències, principalment liderades des del Museu de Sant Boi. Després tenim tallers de caràcter més familiar i participatius, com podem trobar ara un taller que serà aquest dia 7 de maig, aquest dijous.
0: Aquest dijous passaran coses.
1: Aquest dijous en passen moltes de coses a Sant Boi. En aquest cas, el casal de barri de la Ciutat Cooperativa. I després tallers de rutes per anar descobrint el que comentaves tu, el patrimoni en els jardins, però també aquest patrimoni urbà en els carrers, no? Can Massellera, jo trobo que és interessantíssim de dir, una fàbrica que avui és punt de trobada i de reunió dels veïns, dinamitzador de la ciutat, no? Abans ho era des de la producció industrial, ara ho és des de la creació de teixit social i comunitari, no? Aleshores, en aquest sentit, la referència de la pàgina web perquè ells podran trobar...
0: Important, la pàgina web Torna-la a repetir, però nosaltres la penjarem any, a les xarxes.
1: Any Gaudí Sant Boi.
0: Any Gaudí Sant Boi.
1: La majoria de les activitats demanen inscripció, hi ha la passarel·la directa, però és per una qüestió de controlar els aforaments i saber que tothom hi serà i s'hi trobarà benvingut, no? I després també tenim algunes d'aquestes activitats que ens conviden a conèixer, en particular el Jardí Invisible en el recinte del Parc Sanitari, i en aquest cas hi trobeu visites guiades tant al jardí com a una exposició que han fet usuaris i usuàries del recinte per reinterpretar i descobrir què s'hi amaga en aquest conjunt arquitectònic.
0: Recordem, deixem que m'aturi un moment aquí, que aquests fantàstics bancs modernistes de trencadís que més o menys tenim en la memòria les santboianes i santboians de quan visitem el parc sanitari, doncs que haurien estat l'embrió dels bancs del Parc Güell, que no és poca cosa.
1: És que quan la gent pregunta, bueno, i aquest jardí exactament quina relació té amb Gaudí?
0: Clar, clar.
1: Què ha descobert en aquest cas l'arquitecte David Agulló, que ja ha fet la seva tesi doctoral? Ell va impressionar-se en un primer moment, com qualsevol veí veïna que diu això, recorda Gaudí, i després, a partir d'anar explorant, el que va descobrir és que tots els elements que hi ha en el jardí són previs a les grans obres de Gaudí.
0: Sí,
1: i
0: senyor.
1: Que això ha esdevingut un terreny d'assaig, un laboratori, on es provaven les solucions. Aleshores, els bancs que tenim són una evolució fins a arribar a la solució definitiva del banc aplicat al Parc Güell. Però també un element extraordinari. Encara avui estem construint la Sagrada Família, però la solució de la nau central, el primer lloc on s'aplica i s'assaja és el Jardí Invisible. Per tant, tenim un tros de la Sagrada Família abans de que la Sagrada Família estigui acabada.
0: Brutal. I a més, segurament, amb un valor afegit que tu entendràs perfectament, que probablement hi van treballar i van estar treballant doncs, i col·laborant amb aquests projectes de laboratori gent que tenien problemes de malalties mentals i que això els ajudava també a participar, a fer coses i obrir la ment, no?
1: I tant, no, és que fixa't que aquest és un element importantíssim i que
0: capdalt.
1: Justifica que el Parc Sanitari celebri l'any Gaudí. Amb aquest jardí arriba a l'estat espanyol i a Catalunya la psiquiatria més moderna que es feia a Europa.
0: Més oberta de ment, de tot.
1: En dèiem l'ergoteràpia. Davant d'aquelles mirades que pensaven la persona amb trastorn mental com una persona no útil, alguns psiquiatres comencen a dir, a través de l'ocupació del temps amb sentit, en lloc de deambular, recuperem la dignitat de la persona sent útil, no?
0: Se senten útils, ho és tot, per la persona sentir-se útil.
1: I a dintre del recinte
0: i la creativitat, que significa
1: taller de fusteria, taller de
0: forja,
1: paleteria, de forja, etc. I per tant, en l'obra del jardí hi veiem barrejat l'expertesa del professional que treballava amb Gaudí amb la habilitat emergent del pacient que a través de l'ocupació i de la formació aprenia oficis, no? Això em sembla que és una
0: és un extraordinari, extraordinari. Molt bé, doncs, Francesc, més coses a l'agenda. A veure si tenim temps de que puguem explicar el màxim possible d'activitats.
1: Sí, mira, ara penso aquí per pensar aquestes conferències que trobareu en el Museu de Sant Boi, el mateix dia 21. Tenim una conferència entorn de la llum, el color i l'arquitectura del Temple de Sagrada Família, no? Portat aquí a través de la Pilar Aldana, o trobareu també la conferència d'en David Agulló, precisament l'arquitecte que ha fet la tesi doctoral sobre el Jardí Invisible, el dia 14 de maig, també el mateix museu. Aquesta part, diguem, la part més acadèmica, no? Potser una altra gent que diu, bueno, jo el que vull és conèixer de prop i que m'expliquin el patrimoni. Doncs el dia 10 de maig tenim un itinerari guiat pel Parc de Marianao i la Miranda, que ho farà la Maria Lladó, i després el dia 29 de maig, a més a finals de mes, un altre itinerari que són els camins de Gaudí a través del casc urbà del Jardí Invisible, a través de la Vanessa Martín. Aquest, jo diria, són elements. I després, l'altra part, els tallers. Dèiem aquest taller de trencadís aquest dijous a la ciutat cooperativa al Casal de Barri.
0: Hosti, que xulo, això.
1: Molt interessant. I després repetim a Can Castells també un altre taller de trencadís en família el dia 23 de maig.
0: Molt bé, fantàstic, per entendre també el mecanisme i aquesta nova manera de construir i sobretot de convertir una façana o un banc, qualsevol element, per senzill que sigui, amb una obra d'art, no?
1: Bueno, el trencadís recupera material de rebuig per donar-li una vida nova.
2: L'efecte del reciclatge
1: aquí, també. Maca, no? Aleshores, a vegades pensem que hem descobert la sopa d'all.
2: Sí, sí, sí.
1: Diu, no, no.
2: És l'aprofitament.
1: Ah, fa 100 anys enrere ja hi havia algú que diu d'aquella peça aparentment trencada em puc emergir una cosa
2: clar
1: nova,
2: sí,
1: no?
2: Clar que sí.
1: Hi ha aquella tècnica japonesa que a la gent li agrada molt de dir quan es trenca una tassa la reconstrueixen
2: sí.
1: i la lliguen amb or, no?
2: Ai,
1: bueno,
2: sí.
1: Pues el trencadís és una opció més modesta, si m'ho parlem d'una altra manera, però que quan la veiem aplicada en qualsevol element arquitectònic ens commou
2: molt
1: i ens
2: bé.
1: Arriba, no? Per tant, i una metàfora també del trencadís,
2: no?
1: Quantes històries humanes que aparentment trencades,
2: sí.
1: som capaços de reconstruir quan acompanyem, quan generem vincle, quan generem comunitat, no? I a mi em sembla que tant l'Ajuntament com el Parc de la commemoració de l'any Gaudí també volem que sigui una commemoració per fer comunitat, per fer família, per fer amistat. Jo vinc del món de la salut mental i sempre que tinc ocasió i em deixeu, m'agrada dir, mireu, quan algú pregunta, però què puc fer jo per la meva salut mental, pel meu benestar emocional? I tots els estudis, tots els experts diuen la mateixa cosa, els vincles, les relacions,
2: clar,
1: la confiança, l'amistat, no? Aleshores, si allò que ens protegeix i ens fa bé és tenir relacions sòlides de confiança i de complicitat, allò que ens emmalalteix és la soledat no desitjada, hem volgut fer un programa d'activitats que ens connecti i ens regali la possibilitat de fer vincle.
0: Escolta, i per més metàfores que deies del trencadís, que en trobaríem moltes, però una mica també allò del caos, del que és trencat, de l'explosió, del caos, al final sorgeix la bellesa, no?
1: I davant de la desesperació, l'oportunitat, no?
0: L'oportunitat de reparar, de que cada peça tingui un protagonisme.
1: De reconstruir-nos,
0: sí.
1: moltes vegades és reinventar-nos,
0: sí,
1: no és
0: sí.
1: tornar enrere, trobar un lloc nou des d'on ocupar l'espai, ocupar el món, i de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos, no? Que també el jardí, el del parc, però també el de Marianao, els jardins públics també són espais de reconnexió amb un
0: mateix. No, escolta, i moltes façanes de carrers molt antics i emblemàtics de Sant Boi, on hi pots veure forjats, esgrafiats que diuen ceràmica de colors, arcs, etcètera, etcètera, no? Que tenen, són testimonis d'una època i, fixa-t'hi bé, d'unes intencions, de la intenció de voler donar també això, de fer prevaldre i de donar testimoni d'un modernisme que ve, que també ho volia cadascú a casa seva.
1: Ara em feies pensar i dir, home, qualsevol veïna de Sant Boi que vulgui dir com puc celebrar jo l'any Gaudí, ara mateix,
0: dic, pues,
1: escolta, quan diambulem pel carrer, aixequem la mirada.
0: Ara
1: que anem
0: sí,
1: sempre
0: senyor.
1: Mirant la pantalla
0: sí,
1: del mòbil,
0: sí.
1: aixequem la mirada i mirem aquestes façanes, veiem aquests
0: clar.
1: Espais que és patrimoni, que és cultura, que és art, a l'abast de tots, està al carrer,
0: sí,
1: és
0: senyor.
1: Gratuït. A vegades dius, no, els museus, les entrades, però si tenim l'art que ens envaeix
0: sí.
1: i ens envolta, no?
0: Aquí saps què diem, Francesc, moltes vegades, com d'important és badar.
1: Home, m'encanta.
0: Badar. Aquest verb tan nostrat que de vegades diem, bueno, qui bada? El despistat? No, badar, perquè si t'atures i et poses a badar per qualsevol cosa, normalment acabes descobrint coses que ni te n'adonaves qui eren.
1: Alguns experts diuen que descansar
0: sí.
1: no és l'activitat de no fer res, és de fer coses diferents. I badar, potser avui és la millor manera de descansar, no?
0: Sí,
1: d'aquest ritme accelerat, de la
0: sí,
1: producció,
0: sí.
1: Del que diran, del like, de l'escroll infinit, ostres, regalar-nos l'oportunitat d'aturar-nos.
0: Sí, senyor.
1: De fer coses no fent res, no?
0: I, això és extraordinari.
1: I badar per la ciutat és una manera de fer...
0: Molt
1: de cuidar-te i de cuidar els altres, perquè quan
0: així
1: veus
0: mateix.
1: El que tenim, sí, comparteixes sí. més.
0: Sí, senyor. Escolta'm, va, a veure si hi ha alguna activitat més que vulguis assenyalar. Nosaltres, al llarg d'aquesta temporada, anirem explicant les diferents activitats en el moment que pertoquen. Però per destacar alguna més...
1: Mira, estava pensant... Bueno, jo perquè totes m'agraden molt,
0: sí.
1: i perquè el museu... Desconec-lo molt sovint que la gent de Sant Boi s'apropa al museu, sé que tenen una programació interessantíssima, però jo diria
0: moltes coses,
1: redescobrir...
0: Sí.

0: doncs, a través doncs, del que sabien de la seva experiència, dels seus oficis, i que una mica també conèixer aquests oficis, alguns d'ells desapareguts, també és un valor que cal doncs, posar al damunt de la taula, no? I més en un any com és l'any Gaudí.
1: Sí, perquè... A veure, comentàvem abans, no? És a dir, l'ocupació amb sentit del propi temps, sí, és un actiu que ens dona un lloc en la comunitat, no? Que Gaudí s'apropés en un territori que en aquella època Sant Boi era molt lluny, eh? Vull dir que diuen que aquí havies d'agafar el carrilet, havies
0: segur
1: de creuar el riu, etcètera, no? I trobar un talent i una activitat i voler-la fer al costat de persones que aparentment, diguem, eren rebuig, no? Era, pensa que la història, la història del doctor Pujades,
0: sí,
1: que arriba aquí
0: sí,
1: a Sant Boi, arriba expulsat de la ciutat de Barcelona. Això hi ha gent que no ho sap,
0: sí,
1: no? Però...
0: Quasi vés-te'n a l'exili. No?
1: Completament, completament. Dius, ella tenia el carrer Canudo, el casc antic de Barcelona,
0: sí, sí,
1: i el governador li diu que ell i els seus malalts han de marxar, i aleshores se'n va exiliat i troba un espai aquí, a l'antic convent de monges de Sant Boi, i s'instal·la aquí, no? I aleshores creix aquest espai de 7 hectàrees, que és el recinte manicomanial de Sant Joan de Déu, i creen una petita ciutat dins de la ciutat, no? Com una colònia industrial.
0: Sí, jo l'anomeno un oasi, com un oasi, un oasi de moltes coses, perquè precisament el fet de que alguns d'aquests elements importants estiguin dins del parc sanitari els ha defensat davant de moltes coses que passen sovint, que van desapareixent edificis, que la gent malmeta, que de vegades han hagut problemes de... Doncs potser el fet de que alguns d'aquests elements estiguin precisament dins del parc sanitari ha estat un element de protecció.
1: Efectivament, completament.
0: Era així.
1: I un element, jo diria, de comunió entre una gent, com eren els pacients que els havíem expulsat, i d'una obra que, com que era terreny d'assaig, potser no estava cridada a sobreviure en el temps,
0: clar,
1: no?
0: Imagina't.
1: I, en canvi, aquest jardí era l'espai de gaudi dels pacients.
0: Sí.
1: Era un espai de reconstrucció, perquè també, en la hipòtesi de treball, és que aquest jardí era un actiu per la salut dels pacients, perquè fixa't que en aquest recinte emmurallat, el punt més alt que permetia veure l'exterior era precisament el templet que hi ha al capdamunt del conjunt arquitectònic.
0: Sí,
1: no?
0: Senyor,
1: per tant,
0: sí, senyor.
1: També era un espai de gaudi. I un jardí que avui el veureu dessecat, però que estava dins d'un llac, perquè aquest és un jardí que era una cova cascada, no? I també l'aigua com a element de regeneració i de salut.
0: L'aigua en moviment, important aquí, que hi hagi un moviment i que estigui a prop de la gent i que, no?
1: I després té el jardí també una inspiració, diguem, si volem, més mística.
0: Sí.
1: Tenia una cripta dedicada a la Verge de Lourdes, que ho sabeu, que és aquesta verge que s'associa als miracles en l'àmbit de la salut,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: I per tant també era una proclama a posar un patrimoni al servei del més vulnerable, no? I a mi això em sembla que és molt interessant. En el món de la salut, l'art ha estat sempre un actiu present, no? Però moltes vegades ha semblat que era algo complementari. I en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut li demana a tots els governs del món que explorin una cosa que en diuen les arts en salut. Com incorporar l'art a l'atenció sanitària millora els resultats en la recuperació i en la salut de les persones.
0: I l'efecte creativitat, insisteixo, no només el Gaudí, algú doncs, que d'això de la creativitat ningú li havia d'explicar res, perquè segurament és un dels grans genis que tenen la creativitat com a valor, sinó que en la salut mental, com d'important ha estat sempre la creativitat, deixar que la gent s'expressin i aprofitar aquesta creativitat.
1: Clar, perquè a vegades pensa que ens comuniquem principalment, com estem fent ara tu i jo, a través de la paraula, no?
0: Sí.
1: Però que el llenguatge verbal i el llenguatge escrit també té limitacions.
0: Clar,
1: tenim
0: sí
1: paraules per dir coses, però hi ha experiències de vida que tenen una intensitat, una força, que no hi ha paraules que les puguin contenir, no?
0: Correcte.
1: I, per tant, la pintura, la música, el teatre, l'art, en general, ens permet magnificar la comunicació entre nosaltres i explicar-nos coses, transmetre'ns informació que amb les paraules ens quedem curts.
0: Brutal, fantàstic. Et sentim parlar francès i quines ganes que tenim de gaudir, d'en gaudir. i de fer-ho amb la consciència

0: l'audàcia, la responsabilitat i l'estima cap a una geografia que és molt nostra, la geografia gaudiniana dins de Sant Boi. Fixa't que ho anomeno geografia, no? Perquè amb tota la dimensió que comporta això, no? La petjada d'Antoni Gaudí, vaja, a Sant Boi, que enguany, celebrant l'any Gaudí, ho tornem a posar en relleu. Doncs al final es tracta d'això, d'unir forces al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu amb l'Ajuntament de Sant Boi i donar-li el valor que es mereix. Escolta'm, Francesc, badarem més que mai, hem de badar i hem d'aprofitar aquest any Gaudí, que crec que val molt i molt la pena. I, bueno, i doncs molt agraïts de que hagis invertit el teu temps amb nosaltres.
1: A vosaltres per donar-nos aquest espai. La programació s'allarga fins a final d'any.
0: Sí, senyor.
1: Tenim temps a badar,
0: i tant,
1: però aprofitem-la.
0: Sí, senyor.
1: I encantats de que ens vingueu a conèixer tant en el Parc Sanitari, l'espai del Jardí Invisible, com la resta del patrimoni que tenim al conjunt de la ciutat.
0: De ben segur que ho farem d'aquesta manera i ja t'ho dic, anirem explicant més coses. Moltes gràcies, Francesc Garreta, que vagi molt bé i que tinguis tu també un bon any Gaudí.
1: Moltes gràcies i visca la República.
0: Gràcies.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
5: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Les 9 i 37 minuts, això és la partitura de la República. Ho esteu escoltant. Molt bon dia, doctor Peris. Ricard Peris.
1: Bon dia, Mareu. Bon dia, Sant Boi.
0: Torno a recordar el de sempre. Només és doctor els divendres.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bé, no? Vull dir,
1: bé,
0: xulo.
1: Espero que tothom...
0: Escolta'm una cosa.
1: Aixecat i amb l'orella passada.
0: He començat hòstia, de manera molt xula.
1: Sí.
0: I evidentment, evidentment amb una prova del que ve a continuació, jo crec que més que suficient perquè sapiguem que estem parlant d'alguna cosa potent. Tu fes els honors.
1: I que no
0: doctor.
1: És la primera vegada que,
0: no és la primera
1: que
0: vegada.
1: Ens visita.
0: Fes els honors.
1: Benvingut, Carlos Maestro.
2: Molt bon dia. Bon, què tal? Com esteu?
0: Bon dia.
2: Molt agraït d'estar aquí.
0: Un cop més a la República Santboià.
2: Moltes gràcies. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres un altre
1: Hem
2: cop.
1: Hem volgut començar amb una cançó que es diu, sí, Ego, i que en aquests moments està sonant molt.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Per això l'hem volgut fer tota.
2: Sí, sí, moltes gràcies, de veritat.
1: Sí, d'alguna manera, doncs...
0: Home, jo crec que val la pena. Moltes vegades es queixa la gent de dir, bueno, escolta, xerreu, però deixeu les cançons a mitges.
2: Senceres, no?
0: No, va, sí.
2: No, antigament sí que s'agraïa molt també, no? Quan,
0: sí,
2: quan no estava tot el tema de l'Spotify i els MP3 i tal,
0: oh,
2: que molta gent el que feia era gravar les cançons, no?, al casset, no?, li donaven el rec i el play,
0: sí,
2: no? Jo era molt petit, però me'n,
0: sí,
2: recordo,
0: no?,
2: d'això, que no, que no hable el comentarista, que si no,
0: sí,
2: me fastidia la canció.
0: De piratejar,
1: escolta, és el que hi havia.
2: Era, sí, sí, no n'hi havia ni Spotify ni res, no? Era la manera de piratejar la cançó,
0: sí,
2: una
0: senyor.
2: Mica, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Teníem radiofórmules, vull
0: dir... És veritat, és així.
2: Sí, sí.
0: Ricard, has fet els honors, però encara en tens més.
1: Sí. Bé, ja sabem per on anem sempre. Que és...
2: Miedo me dais.
1: Més no, més atrevista.
0: No,
1: xerrada,
2: no, guai, guai.
0: A qui ens agrada xerrar?
2: Sí, a mi em va la gresca, A mi em va la gresca.
1: No, jo volia fer... A veure, Amadeu i jo sempre intentem fer una mica de retrospectiva de,
2: perfecte.
1: De la persona, de l'artista que
2: Genial.
1: Ens visita, no? I una miqueta... Va, així és ràpid.
2: Sí, sí,
1: com
2: dispara,
1: comença?
2: Dispara.
1: Com comença, Carlos Maestro?
2: Uau, com comença? Doncs pues va començar als 12 anys, que era un nen que pues, anava amb els seus pares pel carrer, anava per les Rambles de Rambla Catalunya,
0: sí.
2: I es va topar amb un músic de carrer.
0: Ja.
2: I recordo que era hivern, estàvem molt a prop de les festes de Nadal, i feia molt fred, tal, bueno, pues, anàvem caminant per allà, ja estaven les llumetes posades, sí. Tal, lo típic. I vam veure aquest músic de carrer i, clar, jo em vaig quedar parat allà i ens van quedar, doncs, jo què sé, com 10-15 minuts mirant uh-huh. doncs, l'espectacle que
0: sí,
2: estava
0: sí.
2: fent el noi. I a mi em va impactar tant que vaig dir, ostres, a mi jo vull tocar la guitarra com fa aquest noi, no?
0: Com fa aquest home.
2: I aquell Nadal doncs, jo vaig demanar la guitarreta als meus pares i sí, sí, va caure la guitarreta.
0: Va triomfar aquell músic per sobre dels Pare Noels que hi havia.
2: Totalment, no? Totalment. Sí, és que...
0: Va ser el teu Pare Noel, diguéssim.
2: El meu Pare Noel va ser, sí, l'inspirador,
1: Què se n'ha fet d'aquella guitarra?
2: No, encara la tinc.
1: Encara
2: la tinc, sí. La primera guitarra s'ha de conservar o sí. intentar conservar si es pot, no? En el meu cas jo he pogut i la veritat que sí, la tinc allà com rotllo relíquia,
0: no,
2: saps?
0: Clar, no.
2: No, sí, és una passada. I és una guitarra espanyola la més cutre que n'hi ha segurament al mercat, però jo, per mi té un valor, clar, és incalculable, no? La veritat que és molt maco. La tinc allà com guardadeta, molt bé.
1: Tu t'has format musicalment? O...
2: Tot és autodidacta. Sí que m'he... Clar, és que avui en dia és molt fàcil conformar-te perquè si vols aprendre, tota la informació està allà, està a internet, i si ets una persona que té moltes pues, ganes d'aprendre, pues, tu pues, ho pots fer. I jo sóc una mica culo inquieto. Llavors sí que m'he format, però no de manera igual oficial. O sigui, això d'anar a una escola de, pues, de so, per exemple, o anar pues, jo que sé, a les MOOC o coses així, no. Sempre ho he fet de manera autodidacta i he tingut la sort de poder estar rodejat de persones, de professionals de la indústria uh-huh. pues, molt bons, com pot ser jo que uh-huh. sé, Jordi Armengol,
0: sí,
2: que és família
0: sí.
2: i bueno, és tot bueno. un professional que és un productor pues, de gent, Lluís Jacques, sí. Manuel Carrasco,
1: sí,
0: Manuel
1: García. I tant.
2: Llavors, clar, he pogut aprendre moltíssim d'ell, continuo aprenent d'ell i d'altres persones que són del sector. I això, pues, mira, és una manera també d'aprendre a l'antiga.
0: Però creure-s'ho és molt important, i ell s'ho va creure des del primer moment. Jo, és que, no, és veritat, perquè...
1: No, és que jo una mica, una mica veient la producció, veient-la i escoltant, vull dir, la producció d'Ego i les altres també, es nota una producció molt acurada.
2: Moltes gràcies. Sí,
1: no, no, es veu una producció molt acurada.
2: Gràcies.
1: Tu ja saps que el pop-rock a vegades és perillós.
2: Sí, si et passes una miqueta de la línia, pot ser que, pues, que tinguis, pues, això, una miqueta com pues, masses guitarres que fa una mica de soroll. Sí, és complicat. Has de trobar l'equilibri una miqueta.
1: Bateria.
2: Sí, també, també. Bueno, la bateria sempre és més agraïda que no les guitarres. Mira que jo sóc guitarrista, evidentment, clar, i jo vaig començar amb la guitarra, però sí que és veritat que amb el tema de guitarres elèctriques, distorsions i tot això, els guitarristes, no sé, tenim com l'enfermetat de sempre de pujar el volum i d'estar per sobre de tothom, no? Llavors, si ens passem, pues, llavors el que és la mezcla, no? El que és el mix queda molt desequilibrat.
0: Ja, molt bé. Però, bueno. Escolta, ella va començar, ho recordàvem, te'n recordes del Carmín?
1: Sí.
0: Que just abans, clar, just abans de la pandèmia, llença, com aquell que res, el single i comença a rebentar d'entrada amb 100.000 baixades, digue-li com vulguis.
2: Va ser increïble.
0: Reproduccions.
1: Sí, realment.
0: I clar, per això ja et deia, tu ja comences
2: és increïble.
0: Tu creus.
2: Sí, va ser, la veritat que va ser molt, molt raro perquè van començar això el 19, va ser prepandèmia, però... rozando el larguero, que es diu. O sigui, van sortir en el pitjor moment. Perquè va ser presentar el projecte i de sobte, als pocs mesos, confinament. I va ser com, vale, algo que ha passat, no? Però sí, la veritat que va ser increïble. Jo crec que també va influir això. O sigui, el fet de que vam treure el single i als pocs mesos vam fer lo del tema, o sigui, va passar tot això del Covid i tal. Clar, la gent com es quedava a casa, va haver-hi com un pic també molt de consum, de de cançons i de contingut, multimèdia.
0: I de voler descobrir coses noves. Molt important.
2: Tenia molt de temps lliure.
0: Molt important.
2: Llavors jo crec que això també va afavorir una miqueta, pues, aquest llançament, no?, que va ser el primer. Però molt contents. O sigui, clar, va ser increïble, de sobte.
0: Home, un tret de sortida ja amb èxit.
2: Sí, va estar molt bé. I després ja vam poder fer la presentació a la Sala Bikini, que va ser també molt, molt guai. Vam fer Sold Out. Va ser
0: increïble. Razmataz.
2: Hem fet Razmataz, Luis de Gas.
0: Déu-n'hi-do.
2: Club Savage.
0: Escolta, a Razmataz jo he escoltat a una llegenda a Geta Troll. D'acord? Amb Dalt a Tomatito. El vam portar aquí, d'aquí ens va enviar cap allà i vam anar allà, te recordes?
1: Sí.
0: Compte,
2: No,
0: estàs parlant d'un lloc emblemàtic,
2: És molt guai, sí, és mític. És mític. Bueno, qualsevol...
1: Jo soc que l'ha conegut al carrer Princesa.
0: Sí.
2: Uau. Això sí que és un privilegi,
0: Però entenem, no?, que al final... Jo crec que hi ha l'energia... Ara semblarà per a ciència, això, tio. Però hi ha l'energia aquella... No, dels grans...
2: Bienvenidos a Cuarto Milenio, no?
0: No, que... Ei, que et contamina una mica, sí o no? Que sí?
2: Totalment, totalment d'acord. O sigui, el que és la música en directe i quan tu tens l'oportunitat de poder, pues, això, tenir l'artista, en aquest cas, pues, en el mateix lloc, no? Que no sigui per ordinador o per plataformes, la veritat que es nota. O sigui, n'hi ha com... És com gairebé diria així, com física quàntica, no?
0: Sí,
2: és una mena de connexió que no se sap explicar, no?
1: Sí. Què t'anava a dir? Estàs a punt de treure un nou treball.
2: Correcte. A la setmana vinent, el dia 29, divendres, sortirà un nou single que es diu No voy a caer.
0: No voy a caer.
2: Sí. Vinga. I, bueno, farem pues, llançaments durant cada mes. Cada mes farem un.
0: Val.
2: Fins complir el que és tot l'àlbum, i jo crec que de cara a l'octubre, novembre...
0: Estàs parlant de 11, 12 cançons?
2: Gairebé, gairebé. Si comptem les col·laboracions i tot això, segurament
0: t'ho dic perquè ens haurem d'esperar un any per tindre-ho tot.
2: No, però compta que a l'octubre, novembre, ja tindrem el que és tot l'àlbum, el segon d'estudi, i ja pues, el confinarem allà ben ficadet.
1: En fareu en físic?
2: A mi m'agradaria. De fet, porto molt de temps donant-li voltes a fer les copies amb vinil, perquè jo sóc un superfan del vinil. Tinc tots els vinils dels meus pares, o sigui, els tinc allà a casa, tinc el tocadiscos dels meus pares que té els mateixos anys que tinc jo, saps? I el van comprar el mateix any que jo vaig néixer, llavors el tinc jo allà a casa i tinc tota la col·lecció dels meus pares, més la que jo m'estic fent, que vaig, pues, jo comprant per allà, que sé, els Encants de Barcelona, que no sé què... Llavors, sí, soc molt fan de pues això, del vinil, del so, perquè és tot analògic.
0: Ho dèiem d'aquella manera, no? Ha tret un plàstic, dèiem, no?
2: Sí, home, ho dèiem. Sí, sí, clar.
0: Ha tret un altre plàstic. No, sí, no, amb el sentit, eh? Sí.
1: Doncs ara escoltarem un trosset de la segona proposta que ens fèieu, que es diu Polanco.
2: Polanco.
0: Encara emmarcat amb Ego, no? Encara dins del projecte
2: sí,
0: Ego?
2: Sí, ara us explicaré, us explicaré una miqueta la història de Polanco.
0: Va, escoltem un bocinet.
1: Això ve algú de Mèxic?
2: Sí.
1: Tinc entès?
2: Sí, carai. Exacte.
1: Anem a escoltar una mica.
2: Vinga.

0: Això és el que jo anomeno talent generós. I t'ho dic seriosament, no en va, ha triomfat a Madrid, València, Saragossa, etc. I és que és d'aquells tipus, fixa-t'hi, ara que no ens escolta massa gent, és mentida, ens escolta molta gent. Però, Ricard, és d'aquells tipus que les festes majors les mares, quan l'escolten, amaguen a les criatures. No, sí, perquè...
1: Exagerat.
0: No, perquè aquí hi ha moguda, és moguda. I dius, guai. Hòstia, quins registres i tal. No, les mares amaguen a les criatures...
2: O les criatures amaguen
1: a les mares. Mares.
0: A les mares, cuidado.
1: Això estaria millor.
0: Però és molt xulo perquè aquest canvi de... que no és de registre, però sí de ritmes, sí, en un moment determinat,
1: sí,
0: i de dir, us farem trempar. És a dir, mous la cadera cap aquí, doncs ara la mouràs cap allà.
1: Polanco té una peculiaritat que al final, sí, és una cançó que va sortir quan van fer l'any passat la gira per Mèxic, van fer, sí, el tour de Medis i també van fer alguna hòstia, actuació allà. Van presentar el que és el projecte a Ciutat de Mèxic.
0: Molt bé.
1: I llavors, bueno, van passar coses, anècdotes que ens passen als músics i tal. Llavors va sortir aquesta història i l'havíem de contar d'alguna manera.
0: Ara ho anomenen anècdotes, tu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Jo deixo sempre que això escolti la gent la cançó, perquè, bueno, és molt explícita, ho explica molt clar, no? Però
0: sí
1: que van voler... Es surt una mica de la sonoritat o de l'estil que, per exemple, hem escoltat abans Ego, no? Mm-hmm. És una miqueta diferent, però sí que és veritat que en aquest àlbum les cançons no estan connectades com en el primer. Origen sí que tenia...
0: Era com una llarga història.
1: Exacte.
0: Però
1: en aquest no. En aquest les cançons tenen la seva història pròpia i
0: més
1: és una mica inconex, però està molt guai.
0: Sí, però hi ha un denominador comú. Fixa't que ell parlava en una de les cançons de El soroll, no? Diu, hòstia, és que estoy en medio del ruido i tal. No fuig del soroll,
1: no.
0: Sinó que és dir, porteu-me el soroll, que ja miraré de gestionar-ho. Sí, sí. Que al final és
1: el maneguem.
0: Però és un discurs de rebel.
1: Sí.
0: De dir, estem aquí per jugar, hòstia, exacte, som valents o no som valents, no?
1: Exacte. No hem de perdre l'essència de quan érem nens petits, que hem vingut a aquest món a jugar. Llavors, encara que ens fem grans, l'essència de voler jugar i estar aquí per divertir-nos,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: ha de seguir.
0: Molt bé.
2: Sí, no, i a més, n'hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de les teves, m'agrada força de les teves lletres,
1: sí,
2: i és que no només parles a l'amor.
1: Clar, sí.
0: Però
2: hi ha més coses.
1: Sí. Sí, això és una de les coses, m'agrada molt que ho comentis, perquè és veritat que normalment els compositors o els músics sempre és com, ai, no s'ha deixat la novia, o no sé què, és com, sempre estem amb el mateix, no? Que si l'amor, el desamor, relació tòxica, el no sé què. Llavors és una mica com, ostres, es poden parlar de moltes coses a les cançons.
2: La vida és molt rica.
1: Clar, llavors, doncs parlem de l'ego, no? Que és una cosa que jo crec que tots hem de treballar. Llavors és... O parlem d'una història, una anècdota en concret que és com graciosa, no? Pues Polanco, va, pues vinga.
0: Sí.
1: I vas traient cosetes, perquè parlar d'amor, evidentment que és un sentiment universal i que tots coneixem, però està molt sobau ja.
0: Però de vegades també de fantasia,
1: sí, també,
0: de coses que passen que dius... Hòstia...
1: O l'Isi, no?
0: Sí.
1: I si hagués passat això,
0: no?
1: Això també és molt maco parlar.
0: No?
1: Sí, això està guai.
0: Molt bé, brutal.
2: I, Carlos, què és el que portes ara al cap?
1: Uau, ara un barret.
0: No, és veritat, porto un barret fantàstic.
1: Porto un barret sempre.
0: Molt bé.
1: Pues porto, ara mateix estem amb el tema dels lanzamientos aquests que estem fent, no?, de totes les cançons, i fins l'octubre estarem amb això, amb promo, traient totes les cançonetes aquestes que són maquíssimes, i després el que tenim pensat és a octubre acabar l'àlbum, donarem les dates dels concerts i també tenim pendents tornar a Mèxic aquest any perquè tenim també col·laboracions allà i vam fer molta... Nos cundió mucho el viatge a Ciutat de Mèxic,
0: que hem
1: de treure encara molt de profit d'això, i ara ja és com una parada obligatòria.
0: Però o sigui, els feedbacks
1: molt
0: positius, molt bons, i te n'adones que la gent t'estima no només pel que fas, sinó per qui ets i pel talent, no?
1: Sí,
0: que li regales.
1: Que és molt curiós perquè quan... clar, molta gent no té l'oportunitat de poder viatjar amb el seu projecte i creuar el que és el charco, no? El típic que es diu, no? Però és que n'hi ha una diferència brutal entre com es pren la gent la música en aquest cas a Mèxic, i la diferència amb Espanya. És bastant... És a, aquí, per exemple, perquè una persona compri una entrada... no és que li hagis de suplicar, però com que no valoren tant el que és la cultura i la música. I allà encara encara es manté el, sí, sí, el fenomen sí, sí. fan aquell que, sí, doncs que compren sí. l'entrada per poder anar a veure un artista nou, saps? I llavors n'hi ha com... N'hi ha una diferència molt brutal. Llavors, per això els artistes espanyols, quan anem a Mèxic o Argentina o tal, flipem perquè és com, hòstia, esto es otro mundo, saps?
0: Clar. Llavors, jo sempre dic que els riscos es prenen al damunt de l'escenari, no a la guixeta.
1: I tant.
0: I aquí és on ja has de jugar amb
2: jo,
0: això.
2: Jo amb això tinc la teoria de que, a veure, aquí a Espanya, a més n'hi ha hagut un fenomen que, al meu entendre, ha produït bastant del
1: que està passant,
2: del que tu deies, eh? I són les festes majors.
1: Perquè
2: si et veig gratis...
1: Per què pagar per una entrada, no?
2: Jo sóc d'aquells que pensa que els artistes tenen necessitats, tenen hipoteques, tenen
1: com
2: fills...
1: Com tothom, clar, somos seres vivos, no? Com otros.
2: Tenen cotxe, han de posar benzina, pagar impostos...
1: Comemos també, no?
2: I aleshores el tema aquest és gratis...
1: Sí.
2: Sempre m'ha resultat, a la Maleu ja ho saps.
0: Sí, això ho parlem moltes vegades.
1: Sí, jo crec que és un mix d'això, del que dius tu, del tema de les festes majors, que està tot molt massificat, tema festivals també, com que ara n'hi ha un boom molt bèstia, que tots són festivals. Abans n'hi havia 3 o 4, que eren com els grans, i ara n'hi ha festivals a punta pala.
0: És que no arribes a tots.
1: No, no és
0: impossible.
1: Arriba
0: un moment que dius, bueno, escolti, he de triar, perquè...
1: És impossible.
0: Molt bé, molt bé.
1: I després també, el tema de xarxes socials, no? Que al final amb les xarxes el que tens accés a la vida del personatge. Llavors, és com que sembla que estàs dins de la vida d'aquella persona, també depèn de la persona, si ets una persona que publica tot el que fas, doncs clar, ja com que perd una mica la gràcia, no? La gràcia de, ai, vaig a veure a l'artista, a veure com està,
0: clar,
1: no? Vaig
0: clar,
1: a comprar l'entrada i el veig. No, ara ja com... Cada 5 minuts estan penjant coses. És com que ja... Ah, no, però ja l'he vist, perquè
0: esclavitza una mica.
1: També.
0: Clar, és que esclavitza, és que jo ho entenc, però estàs sotmès perquè dius, si no hi soc,
1: no existeixo.
0: I estarà tothom menys jo, no?
1: Exacte.
2: Carlos, i la darrera proposta que ens enviàveu, l'OVM flipa, és alguna experiència rara?
1: No, aquesta té una explicació molt senzilla. Aquesta, clar, el primer àlbum, a l'Origen, sí que eren cançons que estaven... Van fer com una recopilació. Jo parlo sempre en plural perquè tinc un equip darrere, una banda, manager, tal, que, o sigui, les decisions no les prenc jo sol. Llavors, Origen va ser com una recopilació de cançons que tenien en un calaix, no? I eren com cançons de quan tenia 15 anys, o sigui, era com una mena d'amics.
0: Amb els arreujaments, etcètera, i l'evolució que tenen.
1: To Love Me Flipa era una d'aquestes cançons que estaven en aquell calaix que no tenia pensat, de fet, que no anava a sortir en cap moment, i es va quedar allà. Però va arribar Jordi Saràbia, que és la col·laboració que he fet amb aquesta cançó.
0: Ah, molt bé.
1: I em va dir, Carlos, a veure si fem una cançó tal. Va arribar a l'estudi, llavors li vaig treure el cajón de los desastres. Digo, míratelo y a ver qué encuentras. Hòstia. Llavors va trobar aquesta cançó i li vam donar una volta perquè sonés una miqueta més actual i tenint una miqueta la influència que jo sempre he tingut del pop americà, de bandes com Green Day, Offspring, o sigui, aquests són com molt punk rock.
0: Sí,
1: al final la vam recuperar i així ha quedat.
0: És que ens agradarà acabar avui precisament
1: amb això,
0: To Love, que diu ell, però
1: To Love Me Flipa.
0: No, aquí no es pot dir To Love, no, To Love.
1: To Love Me Flipa, clar que sí.
0: To Love Me Flipa.
2: Molt bé, Carlos, escolta'm, ha estat un plaer compartir amb tu.
1: El plaer és meu sempre. Amenazo con volver, sempre dic el mateix.
0: No, sisplau.
1: Sempre que em deixeu.
0: No, sisplau, de veritat, que ens agrada molt, tu ho saps. I jo sempre dic que el talent moltes vegades, una manera de veure on hi ha talent, i el Carlos això ho aconsegueix sempre, és quan tu dius,
1: ui,
0: això que fas molt fàcil, fota-t'hi a fer-ho tu. I aleshores te n'adones que és difícil. Aquest és el talent, que sembli fàcil.
1: Moltes gràcies.
0: El Carlos és gran.
1: Oi.
0: És gran i li agraïm que vingui.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: I és així, t'ho dic de tot cop.
1: Molt agraït.
2: Desitgem l'Amadeu i jo, és una llarga, profitosa trajectòria.
1: Moltes gràcies.
2: Que proveixis de la música tal com...
1: Que vosaltres ho veieu, també. Sí.
0: De ben segur que serà així.
1: Moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer.
2: Una abraçada i fins sempre.
1: Mil gràcies.
0: Doncs va.
2: Me flipa.
0: Sí, i el tuyo també, no et pensis que això. Vinga, rock and roll!

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La República Santboiana.
5: Amb l'Amadeu Alemany.
6: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visita l'empresa Avant Group. I saludem el responsable del Departament Comercial de Contractació, el Sergi Leal. Sergi, què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi primer des de Sant Boi Empresarial, després farem l'agenda, les activitats que heu fet recentment, les que teniu en els propers dies, però de moment el que sempre recordem és la manera de posar-se en contacte amb Sant Boi Empresarial en aquest moment. Laura.
2: Doncs mira, ho podem fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: De seguida ens quedarem amb l'agenda, les activitats que teniu els propers dies. Farem resum de, també d'algun acte o participació vostra en aquestes darreres jornades, però ara el que fem és centrar-nos en el nostre convidat d'avui, que és Sergi Leal, del Departament de Contractació i Comercial d'Avant Group, i que ja el teníem nosaltres. I com és habitual, fem una miqueta de repàs de la història d'Avant Group. Quan diem Avant Group vol dir que oferiu solucions de mobilitat a qualsevol mena. Pensem en transport escolar, però també congressos, turismes, empreses, creuers, associacions, etc, etc. Però quan comença la història d'Avant Group, Sergi?
1: El 2003 la família Canals i la família Verdet decideixen juntar-se i crear Avant Group per poder accedir i poder créixer, fer créixer l'empresa i accedir al mercat internacional. Llavors ens vam ubicar a l'Avinguda de la Marina número 1 i vam estar fins al 2020, que arran del coronavirus ens vam canviar a on estem, a la ubicació actual, que és que el
0: Mare de Déu de Núria número 9. Exacte, allà estan les instal·lacions d'Avant Group. Clar, la mobilitat d'aquella època, la mobilitat d'ara, aquest transport de viatgers en aquell moment i en el moment d'ara mateix, en aquest 2026, ha canviat moltíssim, no?
1: Sí, la veritat és que, bueno, el turisme, hem evolucionat juntament amb tot l'increment turístic que ha tingut Barcelona i Catalunya, tant a nivell de congressos com a nivell vacacional, i després, bueno, també el transport escolar, que això sempre, cada curs té les seves sortides i les seves necessitats de transport, i després de la pandèmia sí que també hi ha hagut un increment substancial en tema de concursos públics.
0: Sí?
1: De transport de qualsevol tipus, des de transport de treballadors a diferents administracions fins a transport no ben bé escolars, però sí d'alumnes de centres d'educació especial amb necessitats específiques de mobilitat. I, bueno, i qualsevol altra cosa que surt, com trobades grans, com per exemple ara hi ha una del Cercle de Lectors que igual mouen al voltant d'uns 24-30 i pico autocars, i bueno, està en concurs públic i estem a veure què fem.
0: 24-30 i pico autocars, sí. Són molts autocars, multiplicat per quantes persones en cada autocar?
1: 50-54.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, clar. Sí, estem parlant de volums de 1.400 persones.
0: Bé, la història d'Avant Group és la que acabem d'explicar i la que ja coneixíem. Bé, potser la gent de Sant Boi a vegades veiem autocars no vostres i no sap exactament què és que esteu a Sant Boi, que esteu al carrer Mare de Núria número 9 de la nostra ciutat. És veritat, no?, que a vegades, ai, doncs si esteu aquí, no?, esteu a Sant Boi.
1: Sí, vam triar Sant Boi perquè al final no deixa de ser un municipi estratègic, tant a nivell turístic, per tenir l'aeroport a 10 minuts, com aquí diu,
0: i el port
1: a 15-20 minuts, mal, com després tenia Barcelona, que et plantes a Plaça Espanya en 20 minuts, i després també la pròpia comarca del Baix Llobregat, pues estem, Sant Boi pràcticament està al mig de tota la gran concentració de població que hi ha, amb les conseqüents necessitats de transports, principalment a vegades que, moltes vehiculades a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Llavors sí, les necessitats de transport i de mobilitat, pues la veritat és que són moltes, i llavors hi ha moltes oportunitats de producció i de serveis de transport que nosaltres cobrim.
0: I tant. A més, estem també en el rovell de l'ou de complexos hotelers, també a la nostra comarca i a tocar de Barcelona, que necessiten de la vostra feina, no?
1: Sí, aquest transport. També hi ha, sí, perquè al voltant de l'aeroport hi ha tota una sèrie d'hotels que sí que és veritat que necessiten transport 24 hores, clar. Principalment es fan minibusos i és des dels hotels fins a la T1 i la T2, val? I és un transport que és tant serveix per tripulacions de diferents aerolínies com per com també possibles passatgers o turistes que o estan en trànsit o a lo millor se'ls ha retrasat el vol i necessiten reubicar-se en un hotel. Llavors bé, és un transport que la veritat és que és 24 hores 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.
0: Perquè això no para.
1: No, aquesta solució de mobilitat en concret no para. És tot l'any.
0: I per això teniu, a més, un telèfon de 24 hores, que el diré, que és el 93-223-22-37, i després el telèfon doncs, de recepció de Bangrup, que és el 93-652-84-88. Anem a l'actualitat i després tornarem enrere novament. El tema de... Ja saps que et preguntaria per la benzina, pel combustible, perquè se n'ha parlat molt, també. Si això podia afectar o no, o havia afectat. Ara tornen, sembla, els preus una miqueta a ser més lògics i normals, però en aquell moment on doncs han pujat el tema de combustible, a vosaltres us ha afectat també?
1: Sí, ens ha afectat tot el tema de la guerra d'Iran i del tancament de l'estret d'Hormuz,
0: sí.
1: Perquè clar, això és com sempre, el preu de la benzina puja molt ràpid, però sí. no baixa tan ràpid,
0: sí, com baixa com una ploma, com no? Diuen, exacte. Puja com un coet i baixa com una ploma.
1: I llavors,
0: si és que baixa.
1: Estem, clar, pues, lògicament hi ha hagut un increment substancial del preu del combustible i bueno, pues a veure com s'acaba solucionant, més que res, perquè també s'ha de solucionar, però perquè tampoc és sostenible la situació en aquella zona del món per tot el que comporta a nivell energètic.
0: Clar, i a nivell global, perquè pensem a vegades, no, si això a nosaltres ens afecta, que estem molt lluny, no, és global.
1: Sí que afecta.
0: Sí que afecta, i tant. I el dia a dia d'una empresa com Avantgrup, una empresa de transport, evidentment, doncs també, de transport de viatgers en aquesta ocasió, doncs també i moltíssim. Recordeu que Avantgrup és aquesta empresa de transport de viatgers que està al carrer Mare de Déu de Núria, número 9 de Sant Boi, amb el telèfon 93-652-84-88, i que avui ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació de Avantgrup, que és el Sergi Leal. Sergi, per què creieu que és interessant formar part d'una associació com Sant Boi Empresarial?
1: Home, perquè la veritat és que el paraigües i la cobertura de totes les reunions que comentava la Laura i de totes les jornades i els workshops i els diferents meetings fa que tinguem relació amb altres empreses, que ens puguem ajudar, que també ens seguim implantant en el territori com no pot ser d'una altra manera, i després el fet de que sempre trobes sinergies i oportunitats noves tant des d'una empresa com des de l'altra a través de l'associació per poder crear nous escenaris, establir noves relacions, ja sigui a nivell comercial com a nivell social. La veritat és que en aquest aspecte tots són avantatges, o sigui, no hi ha cap allò aspecte negatiu que puguis dir, mira, és que no compensa formar part de Sant Boi Empresarial. La veritat és que en aquest aspecte estem molt contents.
2: I a més destacar també doncs, que formen part de la Junta de Sant Boi Empresarial, sí. Que sempre estan aquí per qualsevol cosa i que ja abans dels seus inicis de Sant Boi Empresarial ja estaven també dins de la Junta, i després van haver canvis a l'empresa, i també doncs, el Santi, en aquest cas, que és el que està amb nosaltres, doncs també sempre disposat a poder ajudar i a poder fer el possible perquè l'associació doncs tiri cap endavant amb les iniciatives que fem.
0: A més, imagino que vosaltres que feu això, transport de viatgers, també amb el sector empresarial de Sant Boi i del voltant de Sant Boi de Llobregat, doncs també hi treballeu, oi?
1: Sí, okay. Sí, sí, clar, això al final és... les oportunitats de mobilitat sorgeixen en qualsevol lloc, perquè pues ja dèiem, des dels hotels que estan al voltant de l'aeroport, com des de una empresa que vulgui celebrar el seu sopar de Nadal o vulguin fer un networking amb els seus treballadors, pues sí, amb això sí que sempre, i d'empreses de Sant Boi pues tenim col·laboracions i hem fet mobilitat per ells. Sí, sí.
0: Doncs avui des de Bank Group ens acompanyen per parlar especialment de mobilitat. Clar, nosaltres quan diem Sant Boi sempre diem City Mom també, perquè és la ciutat de la mobilitat sostenible per excel·lència, i parlem també especialment quan parlem de transports de viatgers, ens agrada que expliqueu vosaltres que també heu estat treballant moltíssim per això de la sostenibilitat a la vostra manera de treballar, és a dir, a la vostra manera de transportar viatgers, oi?
1: Sí, i a més nosaltres ara fa un any més o menys aproximadament estem apostant molt per els autocars híbrids i ja n'hem convertit uns 13 vehicles d'etiqueta mediambiental Euro 6 a etiqueta mediambiental C,
0: sí,
1: amb combustible Euro 6 a autocars híbrids per tenir l'etiqueta mediambiental Eco.
0: Convertir, no comprar nova flota,
1: no,
0: sinó en el vostre cas és la conversió.
1: Encara estem, sí. Vam ser la primera empresa que va fer testejos i proves amb autocar elèctric en el servei discrecional,
0: sí.
1: I bueno, encara estem als inicis d'implementar aquest tipus de sostenibilitat, però bueno, l'autocar elèctric encara queda, sí. Val? Per temes de rentabilitat i tot, però sí que és veritat que per altra banda estem la conversió amb autocars híbrids, això sí que és una aposta forta i la veritat és que si volem ser sostenibles la millor via és aquesta.
0: I està donant molts resultats?
1: Sí. Estem contents i a més també és un dels requisits que per accedir als concursos públics, la veritat és
0: clar,
1: que l'etiqueta mediambiental és un criteri de qualificació que pesa.
0: Sí, i tant.
1: Que pesa.
0: No només autocars, hem dit minibús, quins tipus altres de format de transport de viatgers?
1: Bueno, no, els minibusos fins a, bueno, hi ha diferents capacitats, 15 places, 19 places, 27 places i després el que tothom té en ment quan pares d'un autocar, que és al voltant dels 54 places.
0: Clar, els autocars, ara parlàvem de la mobilitat sostenible, del combustible que gasta aquest autocar, això ha canviat moltíssim, però també per dins, físicament, per fora també, no? Però per dins sobretot, aquests complements que tenen ara els autocars han canviat moltíssim des dels vostres inicis, eh?
1: Ara ja els nous porten USB en cada seient, clar. Després hi ha la possibilitat d'incloure wifi.
0: Perquè a vegades
1: no són els autocars
0: tenien
1: el de les mans de fusta, sí. I tot això, ara no, ara ja
0: abans sense cinturó, ara tots ja porten, homologats amb cinturó
1: des de fa molts anys, sí, perquè a més moltes d'aquestes característiques ja venen imposades per normativa europea, amb la qual, bueno, és una cosa que s'ha de complir, i això ja si ho tenen tots.
0: I com treballeu amb empreses o amb transport de viatgers d'hotel a aeroport, d'aeroport a hotel, etcètera, a congressos, a vegades es converteixen en petits despatxos aquests autocars o aquests minibusos, per tant tot això ja ho teniu també supervisat i preparat, eh?
1: Sí, sí, per això et deia el fet del tema de que ja incorporen USBs, el wifi. Si bé és veritat que al final la sort que tenim a Barcelona és que és la més petita de les grans ciutats, amb la qual tot està relativament a la vora. I al final són trajectes de mitja hora, 35 minuts, que quasi diria que pots fer més networking parlant, que sí, pots consultar el mòbil, però tampoc t'adona molt, i bueno, pots fer més networking parlant entre si amb els passatgers que no...
0: Doncs avui ens acompanya l'empresa Avant Group, estan físicament al carrer Mare de Déu de Núria, número 9 de Sant Boi, i el telèfon és el 93 652 84 88. Que ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sempre que veniu ens dieu: necessitem professionals de la conducció, conductors o conductores, per aquests vehicles que tenim. Avui t'ho torno a preguntar per si encara és necessari o ja no tant.
1: Sí.
0: Necessiteu encara personal?
1: Seguim necessitant conductors. Les condicions que oferim són bones, perquè són contractes indefinits, i també tenim tot un programa de formació, de començar amb minibusos i acabar conduint autocars grans. Però sí, seguim necessitant, perquè la veritat és que és un perfil professional que escasseja, i hi ha moltes oportunitats de feina en aquest sector.
0: Quin és el perfil que necessiteu? Exactament quines característiques professionals ha de tenir aquesta persona que vulgui accedir a aquest lloc de feina?
1: Al final és que tingui el carnet de conduir en regla i que tingui ganes de treballar, perquè clar, tenim problemes per cobrir vacants, pues, bueno, se'ls fa una petita entrevista i proves de conducció, i llavors és tenir ganes de treballar i tirar cap endavant.
0: I pràcticament incorporació immediata, pràcticament, perquè en necessiteu, de conductors, conductores.
1: És incorporació immediata.
0: Bé, doncs ja ho sabeu, si voleu una oportunitat laboral, la teniu ara mateix a Avant Group, que necessiten conductors, conductores, per això, pel transport de viatgers, primer començant per minibús, no?
1: Si no tenen experiència, primer es comença amb minibús, i si tenen experiència sí que ja van a l'autocar gran, però bueno...
0: És un problema, ho hem parlat amb la meva empresarial en moltes ocasions, Laura, és un problema comú a moltes empreses, que necessiten certs oficis que realment no hi ha personal, o el personal que hi ha potser no accedeix, no sé quin és el motiu.
2: Sí, cada vegada que venim i fem l'entrevista, no?, amb algun membre de l'associació, escoltem cada vegada més que fa falta professionals i que rere entrevista, que passen temps, segueixen amb aquesta manca.
0: Què creus que passa, Sergi? Falta gent, o falten professionals ara de la conducció, no sé, específicament,
1: sí,
0: però també ens diuen cuiners, també ens diuen des d'Instalcrea, bé, forners també, des d'Instalcrea també ens diuen que professionals de la instal·lació, no sé, d'aires acondicionats o de reparació de canonades, etc.
1: Bueno, estem parlant al final que falten...
0: Oficis, personals d'oficis.
1: Són llocs de treball d'oficis.
0: Sí.
1: Bueno, són horaris que no tenen per què ser còmodes a vegades, però bueno, són llocs que és feina segura, que s'han de cobrir, i que al final tothom, en tots els diferents sectors en els que falten treballadors, però el consumidor sí que vol que hi hagi, pues, una barra de pa, un restaurant, vol ser transportat a qualsevol lloc. Llavors, bueno, és...
0: Sí, que hi ha demanda d'aquest servei, però falten professionals.
1: I darrere d'això, pues, hi ha tota una sèrie d'idors de treball que per desgràcia, falten, manquen.
0: Vosaltres, que us dediqueu al transport de viatgers, heu d'estar també molt al dia, no?, de les novetats. Ara parlàvem de la sostenibilitat, però en general, de tot el que té a veure amb el transport, amb l'empresa del transport, amb les noves lleis, noves normatives, heu d'estar molt al dia d'això, eh?
1: Sí, la veritat, perquè a més són normatives que ens venen de la Unió Europea, i la veritat és que tant en tema de descansos de conductors com de sostenibilitat dels vehicles, com infinitat de noves de nous aspectes diferents dins de l'empresa, sí, és una... La veritat és que necessitem estar al dia a nivell legislatiu, perquè, bueno, és un sector que canvia, que és variable, i llavors no et pots acomodar Deia, no, mira, em regeixo per la llei de fa 20 anys perquè, clar, les coses van canviant, les condicions laborals, per sort, també s'estan millorant, val? Amb la qual la seguretat en el lloc de treball pues, està garantitzada.
0: I per garantir també la seguretat d'aquells viatgers i viatgeres, perquè les Exacte. Noves normatives i lleis, tot això està precisament fet, oi? Digue-ho tu, però
1: sí,
0: perquè
1: no,
0: hi hagi seguretat en el viatge,
1: final, el conductor és responsable de 50 persones que porta al darrere, amb la qual el nivell de professionalitat pues, ha de ser alt. I ja no és com abans que traies el carnet al servei militar i pues, això queda molt vell. Però ara no, ara que potser a lo millor per part de l'administració sí que s'haurien d'apostar i aprofundir pel fet de la formació més reglada i a lo millor treure perfils de formació de conducció que no,
0: més específic vols dir?
1: No només és conduir,
0: sí,
1: sinó
0: clar.
1: És que envolta tot, has de saber això, criteris de sostenibilitat, tema de primers auxilis amb els
0: clar,
1: passatgers
0: clar.
1: Infinitat d'aspectes que estan al voltant d'un servei de transport que insisteixo, des de l'administració i des de la formació pues sí, crear un perfil més acadèmic de cara

0: T'embolcalla
1: més tot el que és el cos, i sí, la veritat és més...
0: Que encara que sigui moltes hores, que encara que sigui moltes hores, a vegades ens espanta, són no sé quantes hores amb autocar, però ara la comoditat no és la de fa ni 10, ja anava a dir 20, però ni de 10 anys, eh?
1: No, tot això va evolucionant favorablement i positivament.
0: Sí. I cap on anem? Si parlem de futur, jo ja no dic d'aquest any, però en un futur proper, pel que fa al transport de viatgers, ja no sé si comoditat o si sostenibilitat o si tipus de vehicles, cap on anem? Quin és el futur?
1: A veure, al final també es tracta de ser un aspecte complementari a altres tipus de transport terrestre, val? I sí que és veritat que el transport de viatgers et permet arribar a llocs on, òbviament, l'altre gran transport amb el que ens comparem és amb el tren, vale? I amb tot el problema que hi ha de Rodalies i tal, però sí que és veritat que...
0: Bé, vosaltres també heu estat, no? Amb el tema de Rodalies també t'ho anaves a preguntar, també heu estat presents, i heu salvat situacions molt complicades, al tanto.
1: Participem dels diferents concursos que hi ha tant de substitució de transport alternatiu com de varies o de circumstàncies.
0: Emergències, no? Que dius, ves que necessitem ara mateix.
1: Han sorgit amb Rodalies, principalment. Però sí que és veritat que nosaltres tenim la flexibilitat de poder arribar a llocs on el tren no arriba per circumstàncies òbvies, tal com per exemple tot el transport de polígons. Seguir aprofundint amb el transport de l'aeroport de viatgers, de que arriben o que se'n van, val? Després el port de Barcelona pues, també va creixent, i al final com nosaltres està més o menys calculat que podem treure uns al voltant d'uns 30 turismes de la carretera, amb la qual cosa, bueno, tot el tema de la sostenibilitat i el jovent, que sí que cada cop està més conscienciat amb tot aquest tema de la sostenibilitat, bueno, pues és una opció molt sostenible, a banda del tema del combustible i els diferents tipus de motor híbrids i que comentàvem abans, però sí que és veritat que et permeten pues, treure cotxes de la carretera amb tots els beneficis que comporta a nivell de sostenibilitat, a nivell d'embussos, etc.
0: Ara parlaves que esteu preparant-vos per participar en un concurs públic de molta gent, de transportar moltes persones properament, però ara mateix que teniu, no sé, aquesta setmana, la setmana vinent...
1: Bueno, ara estem ja en plena temporada alta, sí que ja...
0: D'estiu, no? Ja enfilant l'estiu, no?
1: Llavors ara hi ha serveis de tot, des de
0: colònies, no? Colònies.
1: El transport escolar diari, el transport de treballadors diari, això segueix en marxa, i després, bueno, ara és maig-juny, tot el tema de sortides escolars, colònies, que és el seu punt més àlgid, i després tot el tema de creuers, que també creuers i events. Tot i que els events és més cap a... Per sort s'està desestacionalitzant i és un tipus de turisme que ja et ve més cap a octubre i sobretot novembre. Ara ja, però això
0: sí, inclús novembre també.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, perquè això com això també depèn molt dels preus de les habitacions d'hotel. La veritat és que això a través de tant a Turisme de Barcelona com l'Agència Catalana de Turisme estan fent una molt bona feina i s'està aconseguint desestacionalitzar el turisme, i distribuir-lo al llarg de l'any.
0: I allargar més la temporada, no?
1: Sí, els grans congressos, el novembre, febrer, març, bueno, l'ICE, l'AIS, el Mobile, tots aquests ja són finals de gener, febrer, març, i després també el novembre pues, es fan grans congressos.
0: Doncs avui parlant de la mobilitat de viatgers, del transport, de la manera de viatjar, sigui més lluny o més a prop, amb una empresa que està a Sant Boi, al carrer Mare de Déu de Núria número 9, és l'empresa Bank Group, telèfon 93 652 84 88. I finalitzant amb Bank Group, hem d'insistir que necessiteu conductors o conductores d'autobús per treballar de manera immediata, perquè és urgent, no?
1: Sí,
0: digues, quines característiques han de tenir?

0: Quins perfils, aquestes persones?
1: Al final és ganes de treballar i de tenir una carrera professional llarga dins d'aquest sector, i a partir d'aquí pues, és començar.
0: Experiència, vols dir, no? I algú que no tingui experiència, imaginem que algú doncs, té moltes ganes de treballar, però no
1: també,
0: té gaire experiència.
1: També els agafem perquè tenim un pla de formació que... per conductors que s'hagin tret el carnet i no tinguin experiència, a través de començar amb serveis de minibús i llavors a partir d'aquí pues, anar creixent i el que comentava, tenir una carrera professional llarga a dins de l'empresa.
0: Si ens escolta algú interessat en treballar amb vosaltres, amb Avant Group, com ho fa? De quina manera contacta?
1: Que truqui
0: al mateix telèfon dit,
1: aquest, sí? I després pot enviar el mail al currículum al mail avantgrup@avantgrup.com i a partir d'aquí el Departament de Recursos Humans ja es posaria en contacte amb ell i ja iniciaria les entrevistes i els tràmits per poder incorporar en cas de que sigui positiva l'entrevista.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, el telèfon és el 93 652 84 88. Arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens han visitat des de la nostra ciutat, al carrer Mare de Déu de Núria, número 9, al telèfon 93 652 84 88, és l'empresa Avant Group. I hem tingut amb nosaltres el responsable del Departament Comercial de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sergi, moltíssimes gràcies per tornar a aquest espai.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera. I des de Sant Boi Empresarial hem tingut la responsable de comunicació amb l'associat Laura Barragán. Si hi ha alguna persona que ens escolta i vol formar part de Sant Boi Empresarial o algun empresari, sempre diem més gran, més petit, més o menys treballadors, un autònom sol també, una autònoma sola també pot formar part de Sant Boi Empresarial, com ho fa?
2: Doncs mira, ho pot fer a través de la web www.santboiempresarial.com o pot fer al telèfon 692-87-796. Es pot contestar per xarxes socials o bé enviar un mail a info@santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies també a tu, Laura Barragán. Bona setmana i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies a tu, Mònica. Bon dia.

Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: 8 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb el Fem Barri. És aquest espai quinzenal amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui ens acompanya l'associació La Unió del Barri Centre. I ja podem saludar la secretària de l'associació, que és la Dolors Majorali Puig. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, benvinguda. Moltes gràcies.
0: Doncs obvi, de seguida ens hi posem amb les activitats, que teniu un bon grapat. Fem spoiler, només diem cap vuitada de la Festa Major. Ens quedem aquí, eh? Després ja a partir de les 12 explicarem totes les activitats que fareu per aquesta propera cap vuitada, del 22 al 24 de maig, és a dir, tot just després de la Festa Major de Sant Boi. Ara ens hi posarem, però com sempre que ens visiteu ens agrada conèixer una miqueta més de prop l'associació. I per això sempre fem història, fem memòria, no?
1: Mira, doncs...
0: De quina manera, com va néixer l'associació La Unió del Barri Centre, Dolors?
1: Segur, com moltes altres associacions de la nostra ciutat, també per les ganes de la gent de millorar i d'obtenir més drets en l'època de just acabada la dictadura i per les mancances que notaven, doncs, de reivindicar necessitats que sorgien en el veïnat. I entre que si un asfaltat aquí, un semàfor allà, o bé el rebut de l'aigua, o bé les reivindicacions més pròpies de cultura, un lloc per trobar-se, un lloc per fer, reivindicar més accions col·lectives, la gent va veure necessitat al Barri Centre de reunir-se en agrupació i van crear la Unió del Barri Centre, l'Associació de Veïns i Veïnes, la Unió del Barri Centre, l'any 76, o sigui que enguany en fa 40. Nosaltres ho celebrarem més endavant, sobretot el dia del soci, i ja es poden preparar tots els socis, veïns i veïnes, que poder farem alguna cosa una mica
0: molt
1: més sonada.
0: Que serà durant aquest any 2026. Sabem aproximadament quan? Si després de l'estiu o durant la capvuitada?
1: No, després de l'estiu.
0: Després de l'estiu. Molt bé, doncs ja estareu aquí novament per explicar exactament de quina manera fareu aquesta festa dels 40 aniversari de l'associació, la Unió del Barri Centre. Clar, en 40 anys han passat moltes coses i els barris i les ciutats han canviat moltíssim,
1: i oi? Moltes lluites, la gent també ha canviat, una gent ja no hi són, una gent encara hi és, una gent nova que arriba i diu, i això què podem fer? Diu, però si això ja s'ha fet. Bueno, però és que la lluita continua sent la mateixa, les reivindicacions de necessitats de millora, doncs són continues al llarg del temps i de la història.
0: Doncs avui al Fem Barri hem convidat a l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió del Barri Centre, que hem dit, doncs, aquests anys d'història que teniu, aquests 40 que justament, doncs, es celebren aquest 2026, on us reuniu i de quina manera, si hi ha algun veí o veïna que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa, Dolors?
1: Doncs amb molt de gust poden venir a Cal Niño, al carrer Major 34, Cal Niño, el que abans era i el que ara és el teatre i el centre del mig del poble. Ens reunim els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño, però també tenim un correu, o també poden trucar a Cal Niño, que llavors, deixant el telèfon, nosaltres revertim la trucada i ens trobem, i poden venir sempre que vulguin. Al contrari, que tothom és benvingut i tothom és necessari, perquè el que sí que demanem és que tots els veïns vinguin, que tots els veïns puguin gaudir de l'associació, i també nosaltres tenir el recolzament de tots els veïns amb les seves necessitats i amb les seves... els seus pregs, les seves preguntes, els seus dubtes. Doncs nosaltres som allà, i els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño.
0: Molt bé. Si alguna persona que encara no és sòcia, clar, hi ha molts veïns i veïnes al Barri Centre, a la Unió del Barri Centre, i segur que falta moltíssims veïns i veïnes per fer-se soci.
1: Molts, som colla, però tot i així també convidem a tots els que encara no ho són, doncs ara ja sí, ara socis, que llavors reben tota la informació de les coses que fem, de les activitats, de les lluites, de les sortides, de les entrades, com més puguem ser, doncs més feina farem, més solucionarem, més pressió podrem fer per les necessitats i més gaudirem si som més colla.
0: I tant, i més es podrà decidir, més aportacions tindreu també.
1: Exacte, eh? I més punts de vista, que clar, sempre són enriquidors.
0: Mm-hmm. Que haurem d'explicar què és el que passarà del 22 al 24 de maig, que és la capvuitada de la Festa Major, és a dir, després de la Festa Major de Sant Boi, doncs aquesta festa especial, que és, podem dir, les festes del barri, oi? El barri de l'Unió del Barri Centre.
1: Són les festes de barri que cada setmana posterior es fan en un barri diferent, i les festes de la capvuitada, que les van inaugurar precisament els components que eren aleshores de l'associació La Unió. O sigui, després de la Festa Major, que semblava que eren més activitats més generals de tota la ciutat, La Unió van fer les pròpies festes al cap de 8 dies, i per això va néixer la capvuitada.
0: Exacte, i això des del principi de l'associació?
1: Bastant, bueno, no, des
0: potser,
1: del principi potser
0: no tant, però
1: vaja... Sí, fa temps.
0: Molt bé. Abans d'explicar el que fareu per la capvuitada de la Festa Major, estaria bé repassar les activitats que feu doncs en una setmana qualsevol a l'associació. Doncs, vinga, som-hi.
1: Doncs mira, el dimarts i el dijous ioga, el dimecres tai chi, el dilluns anglès, llavors el dilluns i el dimarts puntes de coixí, el dimarts també teatre, el divendres teatre, o sigui, a diari activitats continuades.
0: No us avorriu.
1: Ens avorrim gens a Cal Niño.
0: Molt bé, llavors, i havia quedat pendent la darrera vegada que ens visitàveu a un projecte que teníeu de fer classes de català. I com està?
1: Sí, doncs aquest projecte tirat endavant amb col·laboració amb Òmnium, Òmnium d'aquí Sant Boi, i ells tenen el programa Vincles, que l'hem com adaptat a les sòcies i socis de la nostra associació, i han fet, n'han sortit 3 grups.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que molt contentes i molt contents de que els socis s'hi hagin involucrat, i és una mena de treball que, clar, té diversos nivells. És més per parlar del català, per fer ús de la parla, que no pas l'ortografia i la gramàtica, que també, però no tant com a lliçó i com a aprendre i memoritzar, sinó fer la pràctica parlada.
0: És més classes de conversa que més classes de faltes d'ortografia, diguem-ne.
1: Exacte, més a veure que es llencin la gent que ja el sap. És que sembla estrany, però vas pel carrer, la gent parla castellà i tothom entén català, però ens hem esparverat de que els hi obres com una mica l'aixeta de parlar, per dir-ho, i si es llencen el parlen, clar, i el saben, i fa molt de goig veure que gent que jo mateixa ahir, que varen fer una sortida, una classe pràctica, i va ser molt maco perquè la Maria Lladó va portar un llibret sobre la ciutat arlovina, que era Sant Boi antigament, i anar buscant per anys llocs puntuals del centre, i que si aquí hi havia aquesta botiga, que si hi havia l'altra, que si hi havia el forn, el pa i coses així, i els companys i companyes que venen a aprendre i deixar-se anar del català, llegint en català, però feia un goig que ens explicaven, la Maria ho va fer que cadascú fes un trosset de cada botiga, o de cada espai, o de cada lloc, de cada casa, i tots, amb el paper a la mà, evidentment, però llegint en català, i dius, com és possible si amb aquest company jo hi he parlat sempre en castellà, perquè ell em parlava castellà, i això que fem, que canviem malament, però ho fem. I el senties i deies, però com pot ser que llegeixin? I llegien bé tots, i total, no fa ni mig any que s'han llançat a llegir i a parlar català.
0: Molt bé, doncs, per tant, també oferteu aquestes classes de conversa.
1: Sí. Poden venir tothom qui vulgui, són obertíssimes, i esperem a tothom qui vulgui i a gaudir-ho, perquè és un gust i és un goig per tothom el que és present a l'aula, diguéssim, a Cal Niño.
0: Molt bé, doncs aquesta és una de les activitats noves que ja s'ha iniciat a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Unió del Barri Centre. I ara sí, del 22 al 24 de maig, festa grossa, una de les festes més destacades de l'any que organitzeu és la Capvuitada. Són aquestes festes de barri també, del barri Centre i Vinyets Molt i Vell. Doncs som-hi, comencem per les activitats. A partir del divendres 22 teniu la Fira Familiar a la plaça Catalunya.
1: A la plaça Catalunya, és activitats per a tothom, eh? Vol dir que familiar vol dir que poden venir tant els pares com els infants acompanyats de pares, o com infants acompanyen els pares. O sigui,
0: exacte.
1: Tot plegat.
0: Això serà el dia 22, també sí. Hi haurà activitats infantils, tallers, sí. Diferents tallers.
1: I llavors també un taller d'iniciació al foc, perquè això també se n'ha d'aprendre. I ja directament tirem cap a la crida de la Capvuitada, que serà el dissabte, em sembla. El mateix divendres.
0: A partir de 2:15.
1: Sí.
0: La crida de la Capvuitada és com una espècie de pregó.
1: Exacte,
0: eh?
1: És aquell pregó que vam fer un any així una mica amb broma i no va caure gaire bé. Bueno, i llavors hi haurà, sí, les habaneres típiques, i que venen cada any, venen els pescadors de l'Escala. O sigui, que és un espectacle que no podeu faltar-hi, perquè és que és emocionant, emotiu i encoratjador. Són molt bons cantant les habaneres. I després, doncs, per què no, un xarrup de rom cremat. O sigui que per celebrar-ho és fantàstic.
0: Això serà el mateix dia 22, a partir d'un quart d'11 del vespre a la plaça del Mercat Vell.
1: Sí, però a les 10 al d'allò, a quarts de 10 al pregó, i llavors a les 10, els pescadors de l'Escala.
0: Tenim espectacle de foc, aquest dia, a partir de 2:15.
1: I llavors més tard a la plaça Catalunya ja hi ha la nit de salsa.
0: Molt bé.
1: Que és per distreure's.
0: Per passar l'estona també.
1: Sí.
0: El dissabte 23 de maig, a una matinal amb el Cercavila i amb el Drac Papito.
1: Evidentment, fem aquí una bona passejada de la plaça Catalunya fins a la plaça de la República, del Mercat de la Muntanyeta, diguéssim, i allà hi haurà també una mostra que la nostra companya de classes de teixir ofereix una classe oberta, i ens hi apuntem tots els novatos que som aquell dia per allà, i tothom qui vulgui, els alumnes que són ja assidus a les seves aules, a la seva aula ja ho fan, però nosaltres ens hi apuntem així a fer una mica de moviment coordinat.
0: El dia 23, dèiem que aquestes activitats és plaça, després del Cercavila, eh?
1: Sí, després del Cercavila, arribant a la plaça de la República.
0: I també la plaça de la República, durant tot el matí d'aquest dissabte 23 que diem, hi ha la Fira d'Entitats amb tallers diversos, un d'aquests tallers serà el de Tai Chi.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim vermut solidari, també.
1: Sí, aquest és El mateix dia,
0: al Centre d'Art de Can Castells.
1: Exacte, que és el de cada any, que és amb els 6 euros, em sembla que és així. Hi ha el ball, n'hi ha per no parar, ballada de gent gran, ballada de country, també hi ha l'esperat concert amb l'Orquestra Montgrins allà a la plaça Catalunya, diguéssim. Perquè llavors per altres públics que no sol ser el mateix, al Cau Sant Boi, allà als Jardins de l'Ateneu, també hi ha activitats i coses de la Festa Major Alternativa, i que no faltin. La tabalada dels diabòlics músics, això ja és més sorollós.
0: Però és molt tradicional allà, i la gent ja ho espera.
1: Allà als Jardins de l'Ateneu.
0: Sí, vinga, som-hi cap al diumenge 24, perquè sobretot hi ha la dansa ritual de les flors, però de ben matí comencen els preparatius de les catifes florals, que això sí, que si parlem de Capvuitada no hem d'oblidar mai a la vida les catifes florals.
1: Exacte,
0: que bonic,
1: perquè per la nostra associació és cabdal poder fer la catifa. Pensa que ja portem més d'un mes treballant-hi, perquè s'ha de fer el disseny, s'ha de pensar, s'ha de plasmar sobre les mides,
0: recollir els materials,
1: recollir materials. Llavors ara ja nosaltres emprem una bona part de serradures de colors, que és clar que també s'han de fer, i llavors fulles, flors, ja portem, doncs, més de, ara físicament Més d'un mes i mig treballant-hi.
0: Déu-n'hi-do, serà el diumenge 24 a partir de les 9 del matí.
1: A partir de les 9, que aquí sí que fem, em permets, sisplau, una crida a tot el veïnat, a tot el jovent i la canalla que vulgui, perquè els ensenyarem, els convidem a que vinguin a fer la catifa, perquè també nosaltres, per què no dir-ho, som ja una mica grandetes, els genolls no són els de 15 anys, i també ho necessitem. O sigui, que a canvi de què us ensenyem, apreneu a fer catifes, tot el jovent i canalla ens ajudeu alhora i n'apreneu, o sigui, que els uns amb els altres. I això...
0: És a dir, que si hi ha alguna persona que ens escolta que no forma part de cap associació o entitat i vol participar, ho pot fer.
1: Molt benvinguda a la catifa de l'Associació de Veïns, i ja veureu que aquest any és un dibuix, un disseny molt fàcil de fer, precisament perquè convidem a tota la ciutadania a venir a la nostra catifa. Mm-hmm. Les altres també. Però la nostra, que vingui tothom, que així els ensenyarem i els explicarem, i tindrem potser més relleu per l'any vinent. I esperem que sigui molt lluïda, evidentment.
0: Com cada any, que és una meravella. Catifes florals el diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a la Rambla Rafael Casanova. Hi haurà moltes activitats al voltant, doncs, de les catifes,
1: dia,
0: eh?
1: Sí, i tant. Llavors també està a la Rambla, hi haurà mostra d'art al capdavall, tallers de castellers, trobada de músics, concert dels de la càpsula, sí, també, que també venen, i llavors el Vinyets Balla, perquè Vinyets Balla és molt maco, perquè és un grup de veïns i veïnes, i són ells mateixos que fan la mostra, o sigui que és molt agradable.
0: I la dansa,
1: i la dansa
0: de
1: ritual
0: flors,
1: de les flors, que aquí tenim, que nosaltres hi tenim una mica de més protagonisme, perquè tenim el nostre gegantó, que és el Pami Pipa,
0: sí,
1: que és el que ens representa més, perquè és el propi de l'associació. I és el que més crida l'atenció dels infants. Primer, aquest any aniran els gegants a davant amb la seva música. Em sembla que hi anirà una de les bèsties del bestiari de la ciutat, no ho sé. I llavors el gegantó també amb els diables de casa... amb els gegants de Casablanca, sí, i els diables darrere. Però els gegants de Casablanca, que són els que ells fan ballar el nostre gegantó, el Pami Pipa.
0: Molt bé, doncs això serà la dansa ritual de les flors a la tarda, a partir de 2:45, a aquest passeig entre la plaça de l'Ajuntament i la Rambla Rafael Casanova.
1: Exacte.
0: Que sí, és molt bonic, fa una miqueta de pena, oi? Però és bonic, no, Laura?
1: Sí, és molt bonic quan està fet, i llavors s'esbotlla tot, però bueno, per això es fa. I llavors, del recorregut que comença el capdavall de la Rambla i travessa la Rambla, arriba a la plaça de l'Ajuntament, i llavors allà hi ha la ballada de sardanes per acabar i arrodonir la festa de tota la capvuitada.
0: Molt bé, capvuitada de festa major. Avui ens acompanyen des de l'associació La Unió del Barri Centre, i m'ha explicat totes aquestes activitats, les que feu en el dia a dia,
1: i
0: després les especials de la capvuitada, que són les festes també del barri, del 22 al 24 de maig.
2: Fem barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
0: Arribem al final d'aquest espai quinzenal, Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Avui, com a convidada, l'associació La Unió del Barri Centre. I ens ha acompanyat la secretària de l'associació, la Dolors Majoral i Puig. Amb ella hem comentat el dia a dia de l'associació, la història de l'associació, però sobretot també hem avançat les activitats de la capvuitada de la Festa Major de Sant Boi del 22 al 24 de maig. Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Si hi ha alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
1: Només ha de venir Cal Niño el dimarts de 6 a 8, o deixar el seu telèfon al conserge i la truquem. i endavant.
0: Gràcies i que vagi bé. Bona festa major i bona capvuitada.
1: Moltes gràcies, igualment, benvinguda. Quan vinguis a fer la catifa ja te n'ensenyaré.
0: Vinga, m'ensenyaràs el nostre tècnic de so també, que vindrem els dos.
1: Molt bé, molt bé. Benvinguts. Moltes gràcies.
0: Bon dia.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bor to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: En Femení és el nou espai de Radio Samboy dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Samboy per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'oplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si creieu.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Però efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb d'Alta Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una miqueta amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar a un compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, ah, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem, però... si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers. Han dit que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi Aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari, però si més no era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es poden acceptar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra a l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Forces de Troia.
2: Sí, va ser. De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: A 20 quilòmetres
2: de Madrid. Això feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però, bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, i no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs, i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment a Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses els feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí, sí,
0: no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist a un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició, vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució, doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I efectivament la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa, això ens expliquen les fonts, quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: La Sar Mòbil es quedava més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5, vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no?, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar a aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs centrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era a Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte.

0: a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat Jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
1: I què en pensa Darius d'aquesta ciutat de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta: qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
2: És una gilipollez enorme. És com pixant contra el vent, no? Si tu disparas una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
2: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? I que, o que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de cridar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia sortit aquesta broma. En algun moment... per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella: senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
2: S'ha justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops al dia.
2: Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
1: Sí. Quin gran problema.
0: Sí. I efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
2: Sí, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
2: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest pobre...
0: La turra gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens fem
2: 299.
0: Un... Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
2: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat. Quina bona memòria, eh?
2: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta... van refusar, però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
2: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu: deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
2: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
2: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van

0: enfonsar vaixells, ara 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí,
0: eren
1: aquí, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets.
1: Eren
0: petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues, digues.
1: I anaven, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava,
1: No ha entrat, no ha entrat, ho sento.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Però Darío es continua i és quan començarà la segona fase?
0: Com que Darío està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no? Amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies, però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una piconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, Però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'estava quedant molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites, i com que Atenes s'acabava d'estrenar la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador, governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses, cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria, i entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
1: es diu... Almenares. Talaies.
0: Sí, Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop al cosí gran, Esparta, i no envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de dos dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, que li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
1: Però 200 d'anada.
0: Clar, després de tornada.
1: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut a jugar,
1: que
0: sí.
1: Pitjor, perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que
1: però
0: està
1: tornant. Però tornar és baixar, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Ah, bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és, i tant que us ajudarem. Com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia, que no és un portal de meteorologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'heu fes això una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat. Ens
2: fa moltíssima... Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta il·lusió. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic
0: target,
1: no, mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornar allà, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no? De l'actor, amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. Sí? 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure, ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, tenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange hoplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertirien en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res, no? Durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament a per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar, i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà un altre cop.
2: Un altre cop,
1: no tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar...
1: No, aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí. Que el mata un tren calots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest, sí, de les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa, sí, de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Perquè de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i algo, que és una marató, crec que 42 i algo.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort sempre?
2: Uau.
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite,
2: has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar
2: i morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar Just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangurat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Com
1: aquí, fa veure que no...
0: Pare. Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com un jubilat, miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Acamènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolució.
1: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Retxe.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
1: Sisplau, un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5a etapa que començarà a Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del vent. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Miguel. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar 50 hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari sense el PSOE i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes, doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb dos països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
18: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
17: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
19: El DeltaCar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
20: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I per tant hem de ser molt constants.
19: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
21: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
22: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
21: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
22: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any. Comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència. I aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent el rècord.
21: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
4: La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
7: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
23: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
24: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
25: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens van pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
24: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran

0: He de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador, jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu, i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
1: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
2: Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
1: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adud Bulgak. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
3: Amb l'arribada d'Adud Bulgak, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors com a mínim pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
1: Per ser aquest divendres, Esparra Girona, Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari TermCat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció

0: Experts i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
3: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
4: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
2: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
5: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
6: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
2: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
5: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
2: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
5: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
2: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
5: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
7: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
2: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
5: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
2: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
8: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui. També amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
3: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
4: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
10: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
2: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
11: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, segons necessari, tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caral, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera. Hi ha alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
2: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
12: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
2: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
6: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
2: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
5: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
13: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
5: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 21 minuts i seran les 3. Obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
5: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
2: Encara el Congrés, avui Junts ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
5: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
2: De tornar a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
5: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
14: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes, doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
5: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
2: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
16: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
15: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
2: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
7: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
17: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
2: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
5: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
18: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
2: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
19: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
20: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
19: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
2: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El nou FM, Caral Terissa.
21: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
22: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, havíem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
21: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
5: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
2: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
5: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
0: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
8: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
0: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
9: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
2: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
24: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
23: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
2: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
25: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
26: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
27: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els he fet.
26: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
28: For me it's like that.
29: Jo no vull parlar del Julián. Jo
1: Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
26: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
3: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
4: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que ens pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui i poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
3: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
26: Gràcies, que és donar la torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espar Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova, a 8:15 Vic Europa B i a 9:15 Singerlin Martinenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
4: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
5: Ni mama, ni mom.
4: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
6: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sabut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
4: Sí.
6: Te'n recordes del PCR?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Per a callar i respirar. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
4: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
6: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
4: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
6: I perquè ens ho han dit.
4: És el que ens han dit a nosaltres.
6: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar, i això que és mala fe, és una mala persona? No, repetim no allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que ho volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
4: Perquè pari ja.
6: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
4: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment al final el que ens afecta més és el plor, sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós, no? Realment és bo deixar-los plorar tant?
6: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un implori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un implori no és dolent. Que un implori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen del 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular, perquè del 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Stevie, no? Que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
4: No és res.
6: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de, sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és: ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec, perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui ai, que trista estàs, i dic no estic trista, estic molt enfadada, no? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí. Presència.
4: Clar, això, en plena enrabiada, que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, que et faria el mateix cas, és millor callar.
6: És millor callar.
4: Però no marxar, en el cas dels petits.
6: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
4: I més grans?
6: I més grans, preguntar-los-hi en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
4: I cop de porta.
6: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no par com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber, si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia, si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
7: I no cal dir res, a vegades.
6: És que la majoria de vegades no cal dir res.
7: És a dir, si, una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, estava desbordada...
6: No, per favor, i estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
7: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè he tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
6: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
7: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
6: Clar, a veure, quan són més grans sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
7: hi ha
6: edats, no? Ets idiota, mal. O deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I,
7: ets la pitjor mare
6: del
7: món.
6: No? El topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un, i de l'adult també.
7: Val.
6: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
7: Casos pràctics, el PCR, que funciona...
6: Total, teràpia, si cal, és a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa, no? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és: quines emocions realment caben a casa teva? O a l'aula, si ets mestre. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
7: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
6: Total.
7: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
6: S'estima,
7: que només una Playmobil.
6: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li faci por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo ets sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
7: Pobreta, Cindy.
6: Ai, ja. Il·lusa. Pobreta aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat, saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
7: Sí,
6: vull dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'imagino, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sents això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
7: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
6: sí.
7: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
6: Sí.
7: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
6: Total.
7: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
6: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
7: exacte.
6: No?
7: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
6: Clar.
7: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat.
6: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
7: clar.
6: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
7: Correcte.
6: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no?, veure't així perquè em sap greu. però sí que hauríem de controlar la por que tenim, en que, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què em penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys, no? Sí. Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Uh-huh. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
7: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
6: Home, ni teràpies. I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai no, és que tengo alergia al polen. Perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així, no? M'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no és rebutjar-te. És, ella ja sap que estaràs. Uh-huh. Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
7: Anem a treballar, va.
6: Vinga, anem a treballar. Aquí, ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
7: Jo, ens poses una quantitat de deures que molts. Jo no sé si...
6: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
7: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement, i que també és un comportament que ens funciona també amb adults. Totalment. Que moltes vegades el que deies tu, no em diguis com que sento ni com estic, simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera, no? I al final... que anem donant voltes, abans em deies és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix,
6: sí.
7: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu, llavors com estem nosaltres reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
6: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar, i acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i sobretot què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
9: Molt bé, i tu?
8: Bé, també avui tema fortet, eh?
9: Sí.
8: Portem? A veure, que la paraula bullying, que de cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
9: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el fagin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
8: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
9: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
8: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
9: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent. Ja fins i tot, a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics. Viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no? Amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò.

0: lluita, percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit, no pot fugir perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no? El que li està passant.
0: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
0: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
0: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complint tots aquests paràmetres podem parlar de bullying,
0: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
0: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
0: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana, quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca, pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho, o fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol, o hi ha nens que verbalitzen doncs em vull morir o no em val la pena estar aquí, doncs tot això també important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
1: Que no, habitualment no perdem, ho faci.
0: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
1: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
0: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
1: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
0: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys... És complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres el grup.
1: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
0: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
1: Clar, aparentment aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
0: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
1: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
0: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Fer-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així o he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
1: El protocol, no?
0: Els protocols, exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
1: Si es nega anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
0: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
1: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
0: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes, no? Del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de, no?, de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying no és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
1: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
0: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa. No? El primer que hem de revisar-nos és que, com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
1: A vegades és de forma inconscient.
0: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
1: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
0: Buf! És que allò et posa els pèls de punta,
1: sí.
0: Eh?
1: El que veus i el que a vegades surt de tu.
0: Surt de tu, sí.
1: I dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
0: Totalment. No? No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Oi, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que faig... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem en el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
1: A les teves xarxes.
0: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer el dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no?, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, al seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
1: Sí, clar.
0: Llavors, la manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
1: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
0: vinga,
1: et sembla?
0: Vinga,
1: després
0: sembla
1: ja aprofundirem,
0: sí.
1: Cadascú a casa seva.
0: Exacte,
1: però
0: cadascú podem, reflexionarà.
1: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
0: mira,
1: els
0: fins
1: nostres
0: i tot
1: fills.
0: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
1: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
0: No.
1: Convidem a fer-lo qualsevol.
0: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te, tenir temps.
1: No hi ha Hombre, res. Facilíssim.
0: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante. No? Doncs si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
1: Vinga.
0: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no?, i creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no?, el primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món, no? I en aquests tres espais escriure a dintre amb qui em sento segur o segura.
1: En quin d'aquests espais?
0: Dintre de la família amb qui em sento segura.
1: Dintre de...
0: Sí, persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o no em sento segura. I al món, en general, sí. Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot, preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
1: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
0: exacte.
1: Identificar què li falta.
0: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en qui et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
1: Sí.
0: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar.
1: Solucionar-ho. En el moment i que deixi de patir, el que anem dient
0: exacte,
1: sempre.
0: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més.
1: I quan són més grans entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
0: totalment, així. Totalment, sí. Però els pares també ho fem, eh?
1: Sí.
0: Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
1: Un moment.
0: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
1: Però els nens mosseguen, de vegades.
0: Clar, no? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna al nostre fill és com si ens ho estiguessin fent a nosaltres mateixes.
1: Allà on surt...
0: Surt allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
1: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten.
0: Exacte, i és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa, doncs hem de crear.
1: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
0: Mai serem perfectes i menys mal, no? Menys mal. I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
0: Adéu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Avui dimecres, avui toca el postre Macedònia Musical, i tant que sí. Molt benvinguts al programa, que tenim el Dani, que controla tot, i jo, en Joan Sola, que us parla aquesta hora. Bé, comencem parlant de la foscor, de la tristor, quan estem en un pou ficat, si no podem sortir. I què fem? Cridar, cridar. Donem vida, donem la llum.

parlem de la música mexicana, però de la més moguda, de la mexicana. Parlem d'un director i molt amic de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, que va dirigir Desperado, Abiertos del Amanecer, i escoltem la seva Malagueña Salerosa.

Bé, la vida és monòtona, és avorrida, clar, que adorteix, t'aixeques, treballes, pots gaudir una mica també, però hi ha moments definitius que es marquen a la cap de cadascú, uns moments que són els millors de la vida.

La relació d'una parella és difícil perquè hi ha alts i baixos, hi ha... Que si tinc parella? Esclar que tinc parella. Com es diu? Ramalama. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

Bé, quan hi ha una relació que es trenca, és un travestall increïble, tant per ell com per ella, pel que sigui. Però realment, tot s'ha faltat la per ella o tot el que fes amb ella?

quan estic en la parella també és dolent perquè fas tot el que feies abans, però a sobre recordant a la parella. Ves a algun lloc, un restaurant, una botiga, un carrer, una plaça, i tot es recorda a ella. Com deia el filòleg, citant a Mercè Rodera.

Bé, també hi ha casos de que no accepten que hi ha un trencament i s'arrastren cap a la parella i volen suplicar i, per favor, agafa'm, agafa'm, i millor és deixar-ho tot enrere i marxar.

sortirà, farem un tribut, petit tribut, a un cantant que va morir aquest estiu, un fundador, un pioner de la música metal, amb el seu grup Black Sabbath, per l'Andreas Osborne. Escolta'm.

Bé, guerres sempre han hagut, des de les tribus del Nardental, Cromanyol, passant per la Mitjaval, passant per la Primera Guerra Mundial, ara Gaza, ara Ucraïna, terrible. Aviam si algun dia s'acaben, utòpicament.

Bé, i quan s'acaba la guerra, què passa? Doncs hi ha gana, hi ha pobresa, moren molts innocents que no volien una guerra. Això és el que passa després d'una guerra.

Cecília, esteu deprimits, decaiguts, no sou un neo, no sou un neo, no us preocupeu, perquè sabeu que teniu una veu per parlar i un sostre ple d'estrelles.

i era un petit homenatge a un home que sense dir res ens feia esclatar de riure. Crítica social al temps modern, el gran dictador, i un bigot i un bastó i un bombí, Charles Chaplin. Calibre.

fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi, moltes gràcies per escoltar la ràdio, i us esperem molt aviat i ens escoltem molt seguit. Espero que totes siguin especials. Gràcies, adeu. Bona tarda, adeu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves!
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys, sí. Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé, eh?
7: Faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten menys de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé, nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la lupeta xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No, no.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
8: Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
7: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Podem deixar-lo aquí. El guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
4: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
4: Confio en tu, em confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
4: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
4: Sí, una miqueta
0: com desconnectat. Que et falta una part de tu, no?
4: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
7: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
7: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
7: Els cascos sí.
0: Mòbil no.
7: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
8: una
0: mica...
8: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
4: Ah, molt bé, perfecte.
0: Sí, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com us sentiu?
4: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
4: Em sembla que no,
7: Jan. No gaire.
4: Hola, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
7: Increïble. Aquell és el meu.
4: Me'l quedo, Jan. Moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, us he de dir que a Espanya...
7: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
4: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
7: Negatius.
0: Fort, eh?
7: I el del Baby Shark, com
0: bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
4: Sabent 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
4: Sí, però no per...
0: Moltíssim.
4: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram, i de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics, i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
4: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
4: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
4: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
4: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, Déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana a mi.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
7: Jo crec que un 3.
0: Quan?
7: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia. Però la Júlia estava patint
7: moment,
0: un momentet perquè
7: tenia
0: el mòbil.
7: La persona menys enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
7: Tinc alternatives.
0: Com ara?
7: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
7: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
7: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
7: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
7: Llavors
0: penseu,
7: potser pugi un 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també et compta. També.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Uau, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que en salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents
9: no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
10: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
11: Estic a favor que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
12: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
13: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
14: Hi havia gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
15: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
16: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
17: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
18: Estic super enganxada, jo.
19: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
20: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
11: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
20: Quan em treuen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, sí que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
21: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen, ei, portes una mica d'estona, no, amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
22: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
11: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
23: Que sí que em poso límit d'ús, amb una cosa que diu Family Link.
24: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: Sí, estava escoltant. I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
7: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
7: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
7: No, creu-me, sí? Creu-me, o sigui, que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt hores.
7: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
7: El que passa...
0: pot
7: sí,
0: arribar a ser un visto?
7: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit i havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
25: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
25: No ho sé, controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
25: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir de tu compromets a no fer-lo servir?
25: No em deixa.
0: O sigui, se't
25: sí,
0: bloqueja.
25: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
5: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
5: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
4: Jo potser, mira, Cristian, potser digues. És... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
4: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim. O sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció fins i tot de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
4: Sí,
0: a dalt.
4: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
25: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
25: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
25: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple? Uah. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment. Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tingut mai.
4: No, la cosa és que ja... Jo et volia preguntar una cosa.
7: Digue'm.
4: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit i et surt una notificació, et vibra el mòbil i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja,
4: jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sea, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
4: exacte,
0: crema.
4: O sea, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
7: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
7: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així, no? Són prioritats.
7: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
5: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, un amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
25: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
25: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
25: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
25: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, i de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
7: Hòstia, ja que n'estic
0: olvidant. Digues, Jan.
7: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
4: Jo crec que 14, eh? Jo soc
7: tu
4: de...
7: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
4: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
4: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè no. Jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: Tu allargaries una miqueta, no?
4: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
5: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
5: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
5: clar,
0: a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
25: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, o sigui que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
25: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
7: No.
5: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
4: Jo estaria amb la Júlia, sí, jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
7: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que si és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
5: Pel que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil, si...
0: Et sents literalment aïllada.
5: Clar, amb el mòbil, si m'he trencat un peu, puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
1: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada. Si tens amics, tu passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
2: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
3: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
6: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
8: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
9: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
26: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
27: Crec que em sona algun cas de algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
28: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
29: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
5: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
5: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
25: M'és igual, o sigui, crec que jo almenys amb el mòbil aprenc el que vull.
4: Uh-huh. Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
4: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la guerra civil espanyola,

0: No ho veuen.
1: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
2: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
1: 21 dies sense?
2: 21 dies sense mòbils.
1: Oh, wow.
2: I de fet, no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
1: T'ho ha de tancar els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
2: No puc, no puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
1: I tu, Julia?
3: A veure, al meu institut...
1: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
3: Jo crec sí, jo aguantaria.
1: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
3: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
1: Clar, i he observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
2: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
4: L'altre dia, per exemple,
2: Estava
4: la directora a classe perquè va venir a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonava bé, o sigui...
1: Tot.
4: I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
1: I ja està.
4: Ja.
1: O sigui, no fer un gran massa.
4: Clar.
1: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't, en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió, i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
1: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
1: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys?
1: O els preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
1: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
2: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
1: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
4: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
5: històries xungues.
4: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
3: Jo igual.
1: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
2: Quina pena, eh?
1: Real, absolutament.
2: Pena, la veritat.
1: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per... ChatGPT.
2: Déu, m'encanta. Jo soc Déu.
1: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
3: Sí, informació.
1: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
2: Ja, soc tu.
1: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català...
2: Agustín, sisplau, no vaig a això.
1: Els saludem a tots els profes de català d'aquest país.
2: I socials.
1: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre o són virtuts i són tot de possibilitats?
4: Depèn com l'utilitzis.
5: Exacte.
1: Com?
4: Jo personalment, jo l'utilitzo malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
2: Jo voldria, disculpa Cristian, però mira, sé que m'estarà ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes,

0: per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, lo millor, hi ha altres IAs com de traductor que el que
1: fan la feina també, no?
0: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
1: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
0: A veure.
1: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
2: Al meu Insta ha passat que...
1: I com has actuat tu davant d'una situació així?
2: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
1: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
3: Està rancio.
1: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
4: Què hi haurà dins?
1: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
5: Ah, espera't, que hi ha una pregunta.
1: Estira. A veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
5: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
1: Vale. Sí.
5: De la Laura. Companya de classe i les vol compartir. Què feu?
1: Bueno, doncs mira, aquí tenim en aquest entrepà el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
3: Avisar algú.
1: Avisar algú. A un adult.
3: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
1: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
2: abans, no? Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
1: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
3: En absolut.
1: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No.
2: No
1: us ho comenten?
0: Bueno, a mi sí que per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal, i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives però que després sí que poden circular per tot arreu.
1: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
0: Una miqueta més aniria molt bé.
1: Sí, Esteu d'acord tots,
5: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
1: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano, i si voleu també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
2: Sí.
1: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
3: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
1: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
0: Jo et pego.
1: Què tries?
0: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La converteixo o et dono
3: pega'm,
0: la ofetada?
3: Pega'm.
1: Júlia, vaig amb tu, eh?
2: Vale.
1: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
3: Oh, wow.
2: Uala, és que depèn de l'amiga, eh? Perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
1: La teva millor amiga, eh?
2: Vale, tinc una pregunta. El mòbil... La targeta SIM...
1: Aquí són les preguntes extremes,
2: és que,
1: eh?
2: És que la targeta SIM es trenca també...
1: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
2: És
1: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
2: Que se'm trenqui el mòbil.
3: Júlia, jo et trenco el mòbil, si cal.
1: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
0: Vale,
1: el silenci...
0: Vale, jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
1: Ostres.
0: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
1: No jutjarem, oi que no?
2: No.
0: Jo sento, eh?
3: Ja els tens.
1: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
5: Ah, no tindré mai més mòbil.
1: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí, i bueno, me'n voleu fer alguna a mi o què?
0: Sí, Cristian.
1: A veure. Aaron.
0: Què us sembla?
1: Una pregunta extrema.
0: Vale. Tu ets profe de català, oi? Uh-huh. Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
3: Uf,
0: o que mai podressis... tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que són pel neutre.
1: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
2: Jo tinc una altra.
1: Ah, no, però... sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
2: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
1: Mai mòbil?
2: O no poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa?
1: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
2: Vale.
3: Va, molt bé.
2: Vale.
1: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
3: Ah, és millor.
2: Sí, t'ho juro.
0: Pues jo crec que sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
0: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en part amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
3: Vinga,
1: aquí sortirà un futur
3: saxofon
1: musical.
3: Guitarra,
1: Laia, tu amb què et quedes?
5: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
1: Uh-huh. Jan, tu?
3: Cada mòbil és munt.
1: Uh-huh. I tu, Júlia?
2: Jo a saber portar el mòbil.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials. I la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
0: A ti, està molt bé.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: La cultura és infinita. Potser per això la nostra convidada d'avui devora llibres, teatre, concerts, però mai és suficient. I és que quan se't desperta el nervi, no hi ha res que ho aturi. Avui a Off the Rec, Andrea Gómez. Andrea Gómez, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Escolta, hem vingut aquí a la llibreria Ona, de fet, que és un espai maquíssim. Primer, agraïm que ens hagin deixat estar aquí.
2: Sí.
1: Jo crec que estarem bé també per la conversa. Fos una mica també un espai com habitual per tu, no? Voltada de llibres forma part una mica del paisatge d'Andrea Gómez, diguéssim.
2: La veritat és que sí, i cada vegada més. Estic com gairebé engolida pels meus propis llibres. La cuina, el menjador, casa, escriptori, sempre envoltada de llibres. Em dóna seguretat.
1: Clar, de fet, expliques una cosa que ets com una mica... pel que fa a la feina, sobretot, hiperactiva, dius sempre, no? Creus que el fet de llegir t'ajuda també com a baixar una mica pulsacions i calmar-te una mica, o tampoc?
2: No, l'altre dia una amiga em deia, tu t'adones que tu engoleixes el llibre, els devores? O sigui, tens una ansietat cap als llibres, i penso, sí. No he aconseguit trobar res que em relaxi encara a dia d'avui. O sigui, he provat coses, tipus yoga, pilates, res. Els moments de respiració final, de quan vas a fer exercici, que et diu el professor, estireu-vos i respireu. Jo ja estic així. No vull respirar, no vull anar a casa, ens envia mails. No sé, tranquil·litzar-me.
1: Això creus que és el que t'ha fet també arribar fins als punts en els que has arribat, no? Aquesta com voluntat de sempre anar buscant coses diferents?
2: Sí. L'altre dia ho pensava. Som una generació, diverses generacions, que hem fet moltes coses i hem... intentat aprendre a fer moltes coses, no? Un sap fer un vídeo, però també sap escriure, però també et puc fer això i fer xarxes, una mica de tot, i crec que tots ja ho fem de per si. Jo crec que aquesta ansietat, sí, m'ha portat sempre a més que voler més, a voler-ho provar tot, i anar tantejant tot. I ara sí provo això, i ara sí escric això, i ara sí em gravo un podcast a casa. No és bo, per això, vull dir, no és bo.
1: Per què?
2: Viure dins meu. Perquè hi ha una... Aquesta ànsia és un nervi i un neguit que et fa també no estar mai satisfeta, no? I no... I quan estàs a un lloc, vols més, però no en un sentit d'ambició, sinó en un sentit de necessito omplir el cap, o tinc tantes idees, o tinc tantes coses que vull fer, que vull seguir provant. Això és... Aquesta insatisfacció crònica a mi... A vegades penso, no, podem estar una estona quietets, orgullosos, agrair, celebrar un minut que estem bé, que això ha funcionat... No, això no em surt.
1: Clar, i passa una cosa amb la cultura, que és que, a més, sempre n'hi ha més.
2: Sempre n'hi ha.
1: Com t'afecta això, tu? El que mai saps tot, no?
2: Mai, no. Sí, gens, no saps res. No saps res. Això és així. És impossible. Això de voler-ho fer tot... Això sí que és veritat que ja ho tinc una miqueta a nivell d'artefactes culturals, de vull veure totes les obres de teatre, vull llegir tots els llibres, vull estar al dia de totes les pel·lícules i sèries. Això m'he curat una miqueta, perquè ja ho he entès que és impossible i que, per exemple, té molt més sentit qui s'especialitza en alguna cosa, no? Qui en sap molt de sèries, o qui és crítica de cinema i va a tots els festivals, té molt més sentit, i aquesta gent és molt més valuosa, molt més sàvia, té molt més coneixement que no jo, que ho toco tot, i que al final, saps? No en saps de res. Però m'he curat una miqueta, ja no tinc aquest FOMO de necessito, és una mica fins on arribo, el que m'agrada, el que m'entusiasma.
1: I com tries, llavors, el que sí, el que no?
2: És una molt bona pregunta, perquè crec que ni jo ho sé. Ni jo ho sé. Em passa una mica com a les persones, i ara aquest és un moment una mica bruixeta i demano disculpes a tots, però és una mica per... com de pell a pell, com a... amb la... no sé, aquesta obra hi ha alguna cosa que em crida l'atenció. No sé si és l'actriu, amb la biografia de la dramaturga o el títol de l'obra. Hi ha alguna cosa que em crida. Mai és racional, no hi ha una cosa de això és, ho faig amb un sentit de potser l'entrada... No, em moc sempre una miqueta per... Aquest llibre m'arriba, aquest el tinc a casa, per exemple, no? El tinc allà posat... Hi haurà un dia que em giraré i diré, va, és el moment, ja està. Aquest totxo ara m'està cridant, el necessito llegir. Res racional a la meva vida, no funciona gens així.
1: Molt per intuïció, sempre.
2: Molt per intuïció, sí, per intuïció i per llegir moments, llegir persones... A vegades funciona, a vegades perdo el temps, absolutament.
1: Veig que t'escau molt el nom del programa que presentes.
2: Sí, sí, sí.
1: Però es deia així abans de que sí. ho presentessis tu? És que això sí. és molt fort, eh?
2: És fort. I el més fort de tot és que la Júlia Bertran, que també és, forma part de l'equip de Nervi, ella és la que coordina les taules i una part primordial del programa perquè fa redacció, selecció de formats, selecció d'idees. La Júlia i jo ja ens coneixíem d'abans i jo li vaig presentar el seu llibre, Estimada Desconeguda, un llibre fantàstic que us recomano, i abans de Nervi, tot això, i a la presentació del llibre li vaig dir, el que més admiro de tu és que ets una persona amb nervi dins, que tens molt nervi. I clar, ens vam trobar les dues un cop dins de Nervi pensant, som dues persones amb molt nervi, dos tabalons absolutament aquí, així com histèriques, tot el dia pel plató, com ha passat? I no tenia res a veure el títol, ni se'ns va preguntar ni res, vull dir, no tenia res a veure amb nosaltres. Mira, ja hem acabat allà.
1: Bueno, havies de ser tu, llavors.
2: Sí,
1: estava
2: suposo.
1: Clar.
2: Ja tinc molt nervi, no? Has d'estar més tranquil·la.
1: No, però...
2: No em surt. Però, no em surt ser tranquil·la.
1: Clar, el fet de, el que deies, no?, d'haver de saber una mica de tot, jo entenc que forma part també de la teva responsabilitat, perquè al final ets la cara de la cultura 3CAT, és així.
2: No m'ho havia pensat així el títol, m'ha semblat una mica fort i contundent ser la cara de la cultura, crec que està una miqueta més repartit, però sí, és que al final, dins de la cultura és curiositat, no? Bàsicament, has de tenir una mica curiositat i tenir aquesta empenta de seguir veient coses. L'altre dia, per exemple, em vaig trobar el Jofre Font per TV3, que és a part de Marcians, i que per mi sí que és una de les cares de la cultura de TV. En plan, tu penses TV3, cultura, i és com Gemma, Júlia i Jofre, no? Sempre estan allà. I acabava de ser pare, i jo li preguntava per la paternitat, com estàs? I el primer que em va dir, en comptes de dormo, no dormo, tal, em deia, no, amb la meva dona ens hem repartit qui va al teatre, qui va els dijous, ens ho hem repartit, un bon dia, jo vaig al diumenge, al concert de Rousseau, que vaig anar allò, però ara a mi em toca... Jo pensava, s'ha de ser boig de la cultura per tenir una criatureta petita i no està pensant, no, estem intentant dormir, no, no, és qui va al teatre i vaig dir, que això no es perd mai, jo crec que encara que vulguis descansar, vulguis dir, no, vaig estirar-me una estona perquè acabo de parir, no, no, la idea és com ens repartim qui va al teatre quin dia.
1: Que és una cosa com que queda dins i que tu també ho tens.
2: Suposo que sí, no ho sé. Entonces, jo pensava que algun dia se m'acabaria, però veig que no.
1: Has pensat d'on et ve això?
2: No. No, i l'altre dia feia una mica de tirar enrere d'on em ve, per exemple, aquesta cosa de llegir. A casa sempre hem sigut molt lectors, però sempre heu dit que jo no he tingut un capital cultural heretat molt elevat, no? A casa, doncs, hem llegit El Médico i John Grisham, i a molta honra, vull dir, o sigui, col·lecció Planeta d'Agostini, i jo llegia una mica tot el que hi havia a casa, però no he tingut una guia de lectura. Saps com de dir algú que t'indica quins autors? Clar, jo he entrevistat a molts creadors i creadores culturals que t'adones la importància d'haver crescut llegint Faulkner o Sagarra. Saps? O saber qui era Mercè Rodoreda abans de que ens posessin el glaspòlet i diguessis, que és això tan avorrit. Clar, és molt diferent. Jo tinc el gest de la lectura, però el que no tenia era una guia cap a on anar. I això t'arriba més tard i això ho fas col·lectivament després, doncs amb amistat, amb recomanacions, amb... I per això jo crec que a mi m'ha quedat molt aquesta cosa de recomanar. No? O sigui, com la meva idea és, a vegades quan em pregunto, per què estàs fent tot això? Per què fas un podcast a casa? Per què escrius tot això? Per què llegeixes tant si no estàs traient un rèdit econòmic d'això? Penso, mira, estàs fent de guia o de recomanadora per a altres persones i trobo que trobar aquest camí d'entre tot el que hi ha és molt important. O sigui, a mi és el que m'ha ajudat a créixer. O sigui, jo podria haver seguit llegint Vaixell de vapor sense parar i sense tenir una guia cap a on anar. I al final t'hi acabes trobant i acabes... I crec que és molt important perquè tornar-te a encaminar dins la lectura, tornar a recuperar aquell llibre que et feia sentir coses, i ho han fet altres també amb mi al teatre, perquè jo no sabia gens. Per exemple, tenia el Nil Martí a Tardeo com un recomanador de teatre... I que ell em digués, Andrea, no pots dir que no t'agrada el teatre. Dins del teatre hi ha gèneres. És com dir que no t'agrada el terror, no vols dir que no t'agradi el cine. Has de saber trobar, escolta la gent que va a veure, segueix recomanadors, i a partir de seguir-lo amb ell, Doncs he anat trobant el meu camí i he anat trobant el meu camí dins el teatre. I ara m'agrada. I vull ser la persona també que digui als altres, ei, si t'agrada aquesta dramaturga, vés a veure aquesta altra. Ens ho veig com una cadena de favors, no? Mm. M'estic enrotllant tant. És que no sé ni quina era la pregunta original. Perdó.
1: No, no, però si és que això és igual. Okay. Si és que es tracta...
2: Vale, d'acord, perdó.
1: No em preocupis. Clar, el tema és això que deies, no? Del anar a poc descobrint coses noves. Mm. Jo entenc que llavors el tipus de consum que fas, o el consum, no sé si és la paraula, però l'apropament que fas cap a la cultura és com molt en comunitat, diguéssim, no?
2: Sí, ho sento així. Ho sento així perquè és que vaig molt cap a quan era petita, però és que he estat uns dies que portava reflexionant d'on em venia a mi tot això. I jo era una nena molt solitària, molt solitària. O sigui, no dormia a casa d'altres nenes, no estava estona al carrer passant el temps. Jo estava a la meva habitació amb mi mateixa, i no és que diguis oi, jo, no, o sigui, jo era com molt, ara dibuixo, ara llegeixo, i aleshores havia relacionat molt la lectura amb una cosa solitària, molt cap endins, però per connectar, no?, amb altres, amb aventures. A mi m'agradava molt la ciència-ficció, fantasia, com en altres mons, i ara he descobert que la cultura és col·lectiva. La cultura, la gràcia de llegir un llibre és poder-lo conversar després, ampliar les idees, poder conversar sobre aquell llibre. La gràcia del teatre és la Coca-Cola del després. No m'he dit cervesa, però és la cervesa del després.
1: Sí, sí.
2: És la cervesa del després. El poder conversar-ho, que d'allà surti una altra idea, que d'allà puguis parlar amb algú, tal, no sé. O sigui, compartir la cultura per mi és el que més m'agrada i és on he acabat trobant la feina, però també l'oci. O sigui, i quan la gent diu no et fa ràbia estar totes les... És que jo m'ho passo bé. O sigui, jo, òbviament, hi ha dies que estàs molt cansada, molt esgotada, et trobes a les 7 de la tarda, has vingut corrents de fer 25.000 coses, t'asseus, estàs a una obra de teatre i penses, vols dir que avui no ens podíem haver quedat a casa i no calia estar aquí? Òbviament que hi ha dies que ho penses, però la resta de dies és un privilegi. Privilegi poder estar compartint oci i feina.
1: Clar, de fet, una cosa que també expliques és que això tot va passar molt a Ràdio Primavera Sound, que és el que va impulsar una mica la teva carrera. Aquí parles també de la importància de la Marta Salicru, que va ser també qui va apostar per tu. Va ser un espai que, ara pensant en això que m'expliques, té les dues coses, no? D'introduir-se en aquest món, però també de compartir la cultura com a més gent.
2: Sí, allà... Clar, és fort perquè no és, o sigui, no tinc una carrera compensada ni racional, no? Com la gent és com, i què, tardeu, com mana? O sigui, quan precisament Marta Salicru em dona l'oportunitat, no li dèiem ni podcast, allà a Ràdio Primera Sound estàvem fent una ràdio digital, una ràdio per internet, que era una web on hi havia una... Com, i la idea era replicar una FM, hi ha un horari, no? Tu entres a les 9 i aquest programa, a les 2 s'emet aquest, per la tarda i aquest magazine, i tu entraves allà, llavors... No sabíem què estàvem fent. I a mi em diuen... va ser una oportunitat de la Tita de Sustans, que és una periodista musical, que és la que feia els magazins de tarda, i de la Marta Salicru, que em diuen... La Tita marxa i em diuen... Andrea, creiem que tu et pots quedar fent el programa de les tardes junt amb el Sergi Cuixart. I vaig dir, què? Jo vaig dir que no. Al principi vaig dir, què dieu? Jo era el departament de vídeo, aleshores. A mi, jo venia de publicitat, jo venia de fer vídeo, jo era editora de vídeos. I vaig dir, què? Un programa de ràdio, què conyens a fer? I vaig anar a casa, vaig dormir, vaig aixecar-me i vaig dir, bueno, provem-ho. I vam provar. I clar, en aquell moment t'adones de... Jo tinc la teoria de com es feien els programes de ràdio dels 4 anys que m'he passat a la facultat. Vaig fer pràctiques a la SER. Però jo no sé com... Jo no he estat mai en uns informatius. Jo no sé com és el dia a dia. Jo no he estat les 15 persones que normalment estarien en una redacció, no? Que hem de fer dues persones aquí, amb uns tècnics. Llavors, allà el que vaig pensar és... Parteix del que tu t'entusiasma. O sigui, no siguis no podràs explicar el conflicte d'Israel-Palestina. No podràs explicar que la Renfe no funciona. No tens els mitjans. Explica del que tu estàs fent a casa, que és veure sèries, anar a veure aquesta pel·lícula que t'agrada i llegir molt. A partir d'aquí, què puc fer? Doncs parlar de l'entusiasme. Clar, això t'adones que acaba connectant amb un públic perquè li estàs parlant del que tu t'entusiasmes i ho estàs fent amb una ànsia com de ah, heu de llegir la Irene Solà, és fantàstica, l'hem entrevistada avui, és emocionant, i això connecta molt. I ara això és com un gènere, però t'ho juro que va ser com una espècie de... A partir d'una problemàtica de dir, és que no sé què puc... Com omplo jo cada dia una hora per la tarda? Ja m'hagués agradat tenir recursos. O sigui, crec que el fet de no tenir recursos va fer que ens inventéssim algo que ara es veu com algo interessant, però en aquell moment potser si m'haguessin donat més gent o més diners hagués replicat un programa de ràdio habitual. I no hagués arribat fins aquí.
1: I té una cosa això del fet de que potser no hi hagin recursos, que és que et permet també fer una mica el que vols, no?
2: El que vols tu també.
1: Si no tens tanta pressió, potser.
2: Exacte, no tens pressió i hi ha una cosa que jo crec que també va ser molt maca en aquell moment de Tardeo, que va ser, no tinc recursos, no li puc dir a un col·laborador que ja col·labora als mitjans habituals perquè em dirà, jo que ets a venir aquí a fer... És que no recordo ni què pagàvem, però... Recordo que es pagava una merda, perquè no sé si eren 20, 30 euros per venir a col·laborar, que és gairebé t'estic pagant la T10 i em sap greu. Però, clar, tu no li podies demanar a algú que estigués... Llavors era com, bueno, crec que aquesta persona que acabo de veure a Twitter, que té gràcia les seves opinions, si li dic, vindrà, perquè testegem i provem i no parlem mai a la ràdio. I clar, a partir d'aquí també descobreixes moltíssima gent que abans no havia tingut un micro mai al davant o no havia estat involucrada als mitjans, que té moltíssimes coses a dir i que té moltíssima gràcia. I tot a partir una mica d'aprofitar-nos de que teníem pocs diners, que a mi em sap molt greu perquè hem estat una mica tots posant de la nostra part. Però clar, a partir d'aquí s'ha fet màgia, perquè es va fer màgia, jo crec, una miqueta el que va passar a Tardeo.
1: Clar, i va anar creixent també tot fins al punt en el que està ara el projecte, també.
2: Clar, clar, clar, és que passem d'omplir, de que deia jo, una ràdio digital on omplies uns horaris, a de cop vam formar part del creixement d'un nou format, que això costa agafar distància, no? I costa una mica analitzar una cosa que tu mateixa has estat dins. Però sí, va créixer, es van fer els podcasts, s'estava veient que es creava, hi havia un públic, hi havia un forat, i veus que a partir d'allà també comences a alimentar els mitjans, no? Hi ha gent que d'allà es trasllada als mitjans, hi ha gent que comença a créixer, que comença a fer carrera com a recomanadora, com a comunicadora. Està preciós de veure, la veritat.
1: I es genera aquesta configura de la comunicadora, no?
2: Sí.
1: Que això és una mica nou, sí, diguéssim.
2: És curiós. Jo crec que també això som nosaltres mateixes que... O sigui, vam assimilar, quan estàvem a la Facultat de Periodisme, que els professors ens deien no hi haurà espai per vosaltres a les redaccions, ja la crisi ja eres, no us imagineu treballant a la redacció d'un diari, que era el que volien, el que entràvem tots imaginant, perquè això no passarà. I aleshores, jo crec que sortim tots que ens fan creure que no serem mai periodistes. I jo vaig marxar a la facultat pensant, he fet les meves pràctiques aquí i allà, però d'acord, marxo, no hi ha espai. I aquesta idea del periodista és com que no acaba de... O sigui, és com... Potser hem sigut nosaltres mateixes i no ha sigut el periodisme que ens ha dit no, vosaltres no entreu, quan existia Vice, quan existia Playground també, no? Que era una mica en paral·lel als podcasts, que era mitjans digitals, que sí, veig aquesta una miqueta mirar-se per damunt de l'ombra de no esteu fent precisament periodisme autèntic, però s'estava fent. I ara amb la distància, un cop tancat, s'ha vist que allò era important i que hi havia signatures molt importants allà i que es van posar temes damunt la taula que no hi eren. I el mateix amb els podcasts. Jo crec que no ens atrevíem a dir estem fent ràdio, perquè estem fent ràdio. Llavors ens vam inventar aquestes paraulotes una mica de soc comunicadora, soc prescriptora cultural...
1: Però hi ha un punt de síndrome de la impostora aquí, en aquest tipus de paraules, respecte al no voler com posar-te dins del marc del periodisme o no?
2: Sí, impostora no m'he sentit, perquè... Impostora no m'he sentit, però sí que he sentit que ben bé no estava fent periodisme, yeah, perquè no estava utilitzant les mateixes eines ni els mateixos recursos, i òbviament el que recordo de la Facultat de Periodisme és el periodista no és mai el protagonista. I clar, el meu periodisme del jo que des del primer dia és jo, a mi m'agrada, jo vull... Clar, o sigui, penso, per favor, m'haurien d'expulsar de la Facultat de Periodisme. Per sort no tinc el carnet de periodista, o sigui, no m'han d'expulsar del lloc, però sí que sento que ens hem trencat totes les regles. També dic, potser és que a la Facultat de Periodisme hauríem de fer una miqueta un sacseig i fer-la de zero i veure cap a quin periodisme s'està fent ara. Però és molt interessant. La Laura Grau té No soc periodista, el perfil. Però per mi està fent periodisme. Quan va passar tot allò del que no surti, el comunicat era no som periodistes. Què és periodisme avui en dia? És la gran pregunta, no? O qui són els periodistes? Què estan fent els periodistes? On estan?
1: Clar, el tema és que aquí el fet de també treballar, ara deies del que no surti, també podria ser el teu cas, el fet de treballar en mitjans públics,
2: clar,
1: també et dona una responsabilitat.
2: I
1: no?
2: Tant, i tant. Màxima responsabilitat. Això és Això és el que dèiem abans, de jo sí que he sentit sempre una mica que podia fer el que volia, òbviament, dins d'un sentit, pensant a l'audiència, no?, que tingui interès, que agradi a la gent, no estic aquí tampoc omplint minuts per minuts, i ara, òbviament, el que sento és una responsabilitat enorme de... No només estic a la televisió, que ja és una responsabilitat, estic a la televisió pública del país. Per tant, les coses s'han de pensar tres vegades. I tot ha de tenir molt més sentit i un sentit de país, un sentit de quina cultura volem explicar i fet des del respecte i des de la responsabilitat màxima de... Tinc una hora de programa a la televisió, que a vegades jo... És una mica de... Un moment. Jo que em prenc les coses una miqueta així és com... Un moment. És una hora, eh? Fa una miqueta. De vegades és com... Uf, fa respecte. Mm.
1: Pesa, això?
2: Sí que em pesa, perquè ja et dic, com aquesta insatisfacció em porta tota l'estona a... què es mereix aquesta hora, no? També no hi ha tantes hores de cultura, més en el canal principal, no? Què estem fent? Estem fent prou? Ho estem fent de la manera que toca? Jo tinc ara molt aquesta cosa de... Estic fent tele, que... Fins ara semblava que fos un... La gent ho ha tractat com si fos un pas orgànic, no? Per mi, tu estaves fent un podcast, doncs ara presentes televisió. I és com, perdó, però és que jo no havia fet televisió mai. Jo no tinc el llenguatge televisiu. Jo no sé quina és la manera correcta de dirigir-me a càmera. Per això em recolzo moltíssim en l'equip de Nervi. Potser sí, tinc com més o menys gràcia entrevistant, però us necessito vosaltres per dir-me, em dirigeixo càmera sí o no? Falta ritme? Com em moc? Haig de ser més graciosa? Menys? Més continguda? I aquí vaig perdudíssima. Perdudíssima, i també el que em passa amb la televisió és que per primera vegada no tinc retorn. I a mi això, ho porto molt malament.
1: Retorn en quin sentit?
2: Retorn en el sentit de que per mi el podcast, el que dèiem abans, és tot molt comunitari, molt col·lectiu. Jo no et diré que coneixia cada espectador de Tardeo, perquè no té sentit. Semblo Pujol a saludar cada espectador. Hola, bona tarda, gràcies. Sí, però intuïes, hi havia una cosa molt de parlar-se a xarxes, quan fèiem directes, hi havia una resposta, i tu veies, i veies els números, veies el que funcionava, el que no, el que t'agradava. Clar, ara estic en una gran cadena, amb unes audiències, en un moment també on la televisió va també per digital, doncs són tantes coses que jo no sé qui hi ha al darrere, quin tipus de públic, a qui m'estic dirigint. Si és una senyora de 73 anys que s'ha quedat dormida veient el fanzone i s'ha aixecat i ens ha trobat allà, o si hi ha gent que ens va buscar perquè realment li agrada molt i busca la plataforma, Nervi, no ho sé. I llavors veig perdudíssima. I tota l'estona sóc jo dient, més pels joves, no tant pels joves. No, aquesta senyora no ha vist el videojoc. No, clar, ho has explicat. No. Qui és Gavina? Gavina MP3? Gavina MP3 només ho coneix un sector. És massa modern. No, per suposat, el públic és intel·ligent. Estàs tota l'estona així. Jo m'estic tornant com l'Ela.
1: Sí, tens com molts diàlegs al teu cap a la vegada, no?
2: Com aquella pel·lícula de Shyamalan. Efectivament, tenint jo 25 personalitats en un mateix programa. I tot i així... No tinc resposta. Penso, ha funcionat? Ha agradat? He fet riure? No. M'he passat? No. Que és bo, eh? Quan hi ha silenci és molt bo, perquè no sigui, si estigués tothom allà a Twitter, aquesta tia està boja, no m'agradaria tampoc. Però em fa molt respecte, perquè sempre m'ha agradat tenir aquesta cosa bidireccional, que era el que ens facilitava les xarxes, els podcasts, els blogs, ara Substack, que és aquesta cosa del... Jo parlo, jo opino, jo tiro, jo comunico, però hi ha un retorn. I a la tele, de veritat, és com si anés a cegues cada dia. Jo no sé com us ho fa la gent. Clar, també, jo sóc molt de... Ei, a mi m'agradaria que ens trobéssim tots els presentadors de TV3. I tu com t'ho fas? Però no passa. Pel que sigui, no passa. Tothom està molt enfeinat.
1: Sí, hi ha una cosa així com una mica més estirada per allà, en general, o no?
2: No veig a ningú. Tampoc no veig tant, perquè nosaltres també el nostre plató està separat, està amb el Cuines, ni coincidim. T'imagines jo i el Marc allà parlant? Marc, com t'ho fas? No coincideixo amb la gent, però És que no sé ni on estan. O sigui, porto ja uns temps a Nervi, no sé quan, però porto un temps. Mm. Però ara em diries on està la selva situada a dins de TV3 i no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Crec que hauríem de fer un sopar de Nadal de presentadors.
1: Tots.
2: Sí, una trobada, no ho sé. És que em falta també molt això. O sigui, em sento... No és que em senti sola, no és que em senti sola, ni molt menys, perquè hi ha un equip i però sento que no sé com s'ho fan els altres, saps? M'encantaria. Jo també és que xerro molt i converso massa amb la gent, i potser ells no tenen cap interès. Però m'agradaria saber com s'ho fan, com han après, amb com et dirigeixes a la gent, com ho vius. Si cal estar pendent d'això o no, o cal fer el programa com tu el vols fer, no ho sé.
1: Però jo també penso que si TV3 ha volgut que Nervi el presentis tu, ja, també és perquè vol que siguis tu, ja, a la teva manera.
2: Però què soc?
1: Bueno, què ets? Què ets?
2: Què soc? És que tinc molts dubtes, perquè ara també el que em passa... Clar, jo us ho deia ahir, Jo, però és que és una entrevista que m'estàs fent a mi, clar. T'he sentit, sí, jo, sí. Jo sempre m'he sentit una mica frívola i superficial en determinats ambients, no? Per un tema de... Per aquesta cosa de podcaster, parles de llibres però de les novetats editorials, no estàs parlant de clàssics...
1: Però això tu has posat tu a tu mateixa?
2: És un sentiment.
1: O creus que hi ha aquesta percepció des de fora?
2: M'ho he posat jo mateixa i en alguns ambients ho he entès. També és veritat que quan tu ho creus és fàcil que tu ho vegis. No és que ningú m'hagi dit, ets una superficial. Bueno, algú sí que m'ho ha dit, però no diré noms. Algú sí que m'ho ha dit, però en el seu moment sí que era una cosa com Ràdio Primera Sala, els moderners, els que, els tontens, els que... Bueno, coses

0: Jo l'estic transmetent a tothom i no saben on ubicar-me ara. Vull ser com, ei, ei, encara vaig a concert de Gavi 9P3 dimecres, ens veiem allà. Però hi ha molta gent jove al meu voltant i jo sóc ja una mica Nando Cruz, que està com als concerts amb una cantonada com apartat amb la seva cerveseta. Haig de ser aquesta persona també.
1: Sí, no, no hi ha volta enrere ja.
0: Jo crec, no ho sé, vull pensar, després hi ha ambients on vaig una altra vegada i segueixo sent una altra vegada la del podcast. Clar, és que depèn molt on em mogui. Tinc crisis de personalitat, jo no ho estic passant fatal, ho estic veient. Estic al psicòleg ara mateix.
1: Bueno, a vegades, jo penso que el fer entrevistes a vegades té un punt d'això.
0: Sí, sí, sí.
1: I tu com a entrevistadora ho saps. Sí. I segur que hi ha molts cops que t'han vingut a vegades convidats que t'expliquen coses i vas dient... Sí. Ostres, i vas podent-los conèixer molt.
0: Ho estàs fent molt bé, ets molt bon entrevistador. M'estàs traient coses, sí, clar, m'estàs traient coses aquí que no volia treure. Crisis de personalitat, no la volia treure.
1: Clar, és que passa una cosa, que és que... clar, ja, tu fas moltes entrevistes.
0: Moltes, masses.
1: Clar, llavors tu, quan veus una persona fent entrevistes, com ara, per exemple, tens com un punt de jutjar a veure què està fent i què no.
0: Des del moment sé si és una bona entrevista o dolenta. Simplement interès. Per mi l'interès és el que fa la bona entrevista. Interès i saber... És que hi ha gent fent entrevistes fortes, eh? Vull dir, hi ha gent que no saps... Que, clar, jo he anat a alguns que és com... Has buscat el meu nom a Google? És que hi ha gent que és com... Però això ho veus claríssimament. Quan algú no s'ha llegit el llibre, quan algú no li interessa aquella persona, o simplement com funciona una redacció... Jo no ho sabia, però es veu que hi ha programes... Ara estic descobrint el sopar d'all. Però clar, els redactors preparen l'entrevista. I el presentador arriba un minut abans. Ok, perfecte. I què? Què dius que has escrit aquest llibre? Que jo no, és que no seria capaç, em moro ara mateix. També perquè faig l'entrevista des del jo, des de què m'interessa a mi, què em preocupa de tu, quina curiositat, què tal. I et dic, són dues formes de fer, crec, periodisme i entrevistes. S'han de refer les facultats de periodisme, estic veient...
1: Clar, i a les entrevistes, o sigui, dius que les prepares tu, per tant, vull dir que la feina de dir arriba el convidat, vaig a estudiar-lo, vaig a fer el qüestionari, a Nervi és tot teu.
0: Això m'ho faig jo, sí.
1: Tot teu.
0: Amb col·laboració, amb equip de redacció, que després passa i revisa, però l'entrevista, sí, és que sí. Quan són preguntes, sí, no, òbviament, si ha vingut algú que diguis, va venir un grup de metal català, que és com, bueno, em va una mica gran. Per posar context, això sí que necessito ajuda. Però després, a la curiositat, al pum, jo necessito escoltar aquella persona, veure altres entrevistes, què fa, com es mou, què tal, i fer-ho des de la curiositat. I si necessito fer-la jo. Això és una merda, perquè no sé delegar. No sé delegar, no sé treballar en equip. Gaire. Estic tallant amb molts... Si he sortit aquí amb molts problemes, me'n vaig al psicòleg després d'això.
1: No, home, no, molts problemes, no? Però explicar-te està
0: explicar, bé. Explicar, està bé, està bé. És que també moltes vegades ho explico i no vull que serveixi com a exemple, no vull que sigui com, ah, d'acord, si ets entrevistador t'has de fer una entrevista. No, clar, és que, jolín, tenir gent que ho fa...
1: Cadascú té manera, també. Cadascú té manera.
0: I jo alhora també et dic que després descobrir segons quins presentadors, gent que fa programa diari, òbviament, ho està fent directes, clar, és que és un altre tema. Òbviament, jo quan he vist a la Melero treballar, dic, què és aquesta autèntica jabata de la comunicació? Com es mou? Pam, pum, pam. És impossible que estigui cada dia dins la tertúlia, que sàpiga sobre els pagesos, s'hagi llegit el llibre i després quan ve la secció d'arquitectura digui, home, i tant, aquesta... No, és impossible, o sigui, és que seria impossible. Però clar, que no se li noti, és que això és magistral. Això és magistral, que sembli que és vivencial i que ho fa des de dins, això és quan dic, exquisit. I clar, a mi m'agradaria aprendre a ser la Melero. Sé aquesta cosa de tenir un equip, no cal estar al dia de tot i no haver-ho de fer tot tu. No, no, és que jo necessito abans anar a veure aquest edifici per poder fer la secció d'arquitectura, perquè si no el veig jo amb els meus propis ulls no ho sé explicar. Que t'ho expliquin, que t'ho escriguin uns altres.
1: Clar, però una cosa és la secció d'arquitectura i l'altra és... una entrevista a la que vols conèixer la persona i si no la coneixes potser és difícil, no?
0: Clar, però si tu fas un diari, si tu fas un magazine diari, matins o tardes, és impossible que coneguis tothom que ve o que hagis vist totes les obres de teatre. Jo quan veig el que fa el Marc Giró, per exemple, és que és jabato. I el Marc Giró acaba el programa i està presentant un llibre a una llibreria qualsevol i després està fent el date i coneix a tothom, ha vist totes les toves a l'obra i jo dic, però

0: persona? Què fa? El Rayo Chalarmion es multiplica, és que no ho entenc. Vull el seu secret. Vull el seu secret. També et dic que el Marc Giró té pinta de tenir el nervi una miqueta, també.
1: Sí.
0: És de la família.
1: És del sector nervi.
0: És del sector nervi. Que, clar, això no sé com, com un ho viu, com estàs, on. Jo el veig bé, però, clar, no ho sabem.
1: Bueno, i suposo que s'aprèn amb els anys, també.
0: S'aprèn amb els
1: anys. És ofici.
0: És ofici. És ofici i és aprendre també a delegar i confiar en els altres, cosa que jo haig d'anar fent, però em costa bastant.
1: Si creus que el camí de millora de nervi, per exemple, podria ser aquest, en el fet de que tu poguessis delegar més?
0: El camí de millora de nervi és una molt bona pregunta. És que, clar, jo no soc directora de nervi, o sigui, el camí de millora de nervi serà el que vulguin que sigui, o sigui, el que decideixin. Hi ha molt camí de millora, molt camí de millora, sobretot de com fem les coses, com... Jo ara tinc molt obsessió en... Jo vinc de ràdio i de fer contingut, on l'important és la paraula, estem fent tele i l'important és lo visual. I jo per això ara és com amb el realitzador, és com, tu digues, digue'm, com m'ho veus? Què t'imagines? Com entra a la càmera? Què fem? O sigui, jo crec que aquí és on hem de jugar. Jo, o sigui, jo sempre ho dic, per mi, la cultura dins de TV3, tots els programes que s'han fet, eren avantguarda en visual, o sigui, silenci, bestiari il·lustrat, o sigui, jo, caràcter, me'ls estudiava perquè m'encantaven a nivell visual. M'encantava el que feia Groc en aquell moment. Era com posaven les tipografies, aquelles cares al carrer gravades, el grup de música en directe penjats al Tibidabo, la Viviana després entrava, no sé... O sigui, jo no només m'interessava per com qui entrevistaven o quin grup o tal, m'interessava a nivell visual moltíssim. Jo crec que la tele ha de tornar a anar per aquí. Està passant a tot arreu. Estem fent ràdio en colors tot el dia, tot arreu, no? Programes una mica de... Bueno, perquè amb dues càmeres, no? Fem així una miqueta de màgia. Tornem a pensar idees de formats visuals xulos.
1: Falten diners per la cultura, tu creus? A TV3?
0: No sé si falten diners. És que no ho sé, perquè no sé ni quin pressupost tenim i si és gaire diferent del pressupost que té l'11. És que no tinc ni idea. No tinc ni idea i això parlaria per parlar. A veure, sé que som un equip reduït i sé com estem gravant i sé que s'està fent tot amb un pal i una canya i s'estan fent una mica miracles amb el que tenim. I sí que ho notes perquè els realitzadors van així, producció va així i redacció va així. Però clar, tampoc no et sé dir com van els altres programes. Ho puc intuir una miqueta. Però ja et dic, és que la trampa de tenir més recursos a vegades, saps el que dèiem abans? Tenir més recursos potser fa que et relaxis més, o que vagis a fer una mica el que s'ha fet sempre, o de cop vulguis... I aquesta idea, no?, de quan tenim recursos, posem una orquestra en directe, que entrin coses, no? I a vegades no és això, a vegades és, amb la càmera que tenim, què podem fer? On podem anar? Anem al carrer, fem coses. També el que falta és temps, eh? Això sí que m'agradaria tenir-ne més, no tant recursos, sinó temps.
1: Temps en emissió?
0: No, temps per preparar. Per preparar, per fer coses... Temps en emissió, no. O sigui, una hora, si jo és que tenir una hora, ho trobo un privilegi absolut.
1: I fent una mica, no tant des de nervis, sinó la mirada una mica més general,
0: sí?
1: Una hora a la setmana per cultura és poc.
0: Clar, aquí hi ha un debat molt més ampli de... Si tu la cultura no la poses en prime time, si tu la cultura no li dones un espai gros, sempre quedarà relegada com una cosa secundària. I quedarà relegada a aquells només que saben que existeix aquest programa i que el van a buscar. La màgia de per exemple, torno al Marc Giró, però de col·locar Marc Giró al migdia a una de les ràdios principals del país... parlant de llibres, obres de teatre, espectacles, creadors culturals, és que tu menges amb patates. Tu vas al cotxe al migdia a buscar els nens al col·le i tu estàs menjant amb patates i estàs creant, o sigui, els estàs creant. I aquests espectadors, aquests nous amants de la cultura o gent que digui, ei, aquest títol me l'apunto, ep, aquest creador me l'apunto, són gent que estàs creant, tu. I no és de dir, no, és que sabíem que hi havia una audiència al migdia que interessava... No, no, ho has decidit tu, ho has posat tu allà. Tampoc no estic ara demanant anar després del temps, però què passaria si després d'Altra Notícies n'és un programa cultural? La gent no canviaria i diria, no, jo no, jo de cultura no, no m'agrada gens. No, si està ben fet allò, que no dic que hagi de ser nervi, eh? Dic qualsevol programa. Un Marcians, quan Marcians, el programa Marcians va anar darrere dels Premis Gaudí, un especial, va rebentar una audiència. Per què? Perquè és gent que ja està posada, li agrada el cine, pum, pam, em fas una cosa preciosa com és Marcians, ben feta, tal, pum, me lo como, estic allà asseguda, me'l menjo, m'agrada. És una mica... ha de ser posta, ha de ser posta. Ha de ser posta de... ja et dic, de país. És que ha de ser posta de país. Si s'obren llibreries, es fan presentacions, es fan clubs de lectura, el llibre comença a ser un element de desig entre els joves, és perquè s'estan fent coses, hi ha activitats, hi ha oci, hi ha apostes, i la gent entra a una llibreria i s'ho troba, i estan passant coses, i vols veure què passa, i vols sentir que formes part d'allò. I jo crec que en això és anar una miqueta... Ara, el que està passant, jo crec que... Però en general, parlo com en general, mitjans, comunicadors, xarxes... Estem tota l'estona pendents de el que li agrada a la gent, el que vol la gent, no? I ens hem tornat tots agències de publicitat. O sigui, jo vaig treballar dins el gremi de publicitat. És el pitjor gremi. El pitjor que m'ha passat a la vida és treballar amb publicistes. Però a mi em sembla molt bé que per tu treure un nou sabor de natilles o de iogurt hagis de fer un focus group i hagis de preguntar a la gent si amb galeta Maria o amb trossos de xocolata. Molt bé, perquè allò és una cosa capitalista que la gent anirà i ho comprarà i decidirà vull aquesta, molt bé. Però quan estem parlant de mitjans, de formats audiovisuals, de ràdio, no hem de preguntar tant a la gent què vol veure i què vol sentir i què ens ve de gust ara a tots. Hem de tenir una miqueta de criteri. I hem de tenir una mica les idees clares de què volem oferir, com ho volem oferir. No, és que ara a la gent li agrada molt veure a TikTok. Molt bé, doncs que ho segueixin mirant a TikTok. Nosaltres, com a televisió de país, oferirem altres coses. Ja existeix TikTok. Ves a mirar TikTok. Aquí s'han de fer altres coses. I s'han de tenir unes idees clares. Jo crec que això falta en general a tothom. I el que et deia jo abans, que jo tota l'estona estic buscant el retorn i què pensa la gent i tal... Estem tota l'estona pendents de... I què vol ara la gent? Què li agrada?
1: Un moviment natural, no?
0: Sí, però a vegades també s'han de... Crec que les grans coses han passat quan t'has trobat una miqueta de dir... Uau, vale, potser no era el que m'agradava. Potser no era un programa que jo buscaria. Potser no és una idea ni un format que jo hagués buscat ni hagués pensat. Però me l'has posat davant? I me l'he menjat i m'agrada. I estic aquí, endavant, a tope amb tu. I crec que falta una mica més de posar... Pum! Damunt de la taula.
1: Clar, passa també que aquest nervi que tu explicaves, això també s'ha de despertar, d'alguna manera.
0: Si... En la gent, creus?
1: No, si tu no has tingut accés a tot això i tu poses... El que ara estaves dient, no? Un programa d'aquest estil en una hora en el que ho vegi molta gent, potser també es desperta aquesta curiositat.
0: I sobretot que no hem de caure en aquesta cosa que sempre ha passat en la cultura de la distància, crear aquesta separació, no? Abans, o sigui, sempre ho dic, quan teníem el podcast de literatura amb la Berta Gómez de Demasiadas Mujeres, era un moment on parlar de llibres estava reservat a qui tenia una columna des de feia 35 anys, no?, en un diari, o es parlava de llibres només als ateneus literaris, o qui era literat o qui havia estudiat literatura comparada. Els altres, bueno, us ho parleu a casa. El que està demostrat, jo no dic tampoc que hagi de ser crítica literària ni molt menys, però està demostrat que es pot conversar de llibres sense tot això. I és interessant aquesta conversa. I això ha fet que hi hagi molta gent que es senti convidada a formar part d'això. I ha de passar el mateix en aquest sentit. O sigui, la cultura no és aquell programa de matinada reservat per la gent una miqueta avorrideta i una miqueta ensopideta. No, és per tothom. I hi ha mil maneres de parlar de cultura. Jo sempre ho dic, o sigui, el meu format desitjat és fer una tertúlia com de futbol, però d'artefactes, de llibres, d'un llibre. O sigui, baralles. Vull que ens asseiem en una taula i ens discutim per aquest art. Hamnet, ara que hi ha el llibre i la pel·lícula, vull que ens discutim. Tu què en penses del llibre? Doncs jo pel mescal fora. O sigui, però com el futbol, doncs el futbol està al mateix nivell, no? Doncs no, aquest hauria de sortir. No, anava a intentar fer frases de futbol i no sé res. Però, oi que és una mica omplir com coses i barallar-se i discutir-se? Doncs això es pot fer amb la cultura. Vull dir, tothom està anant al cinema. La gent va al cinema, la gent llegeix llibres. I no hi ha millor literatura ni pitjor literatura. Això de, ui, és que hi ha gent que llegeix llibres. Estan llegint, no? Doncs ja està, tu.
1: O sigui, rebaixar una miqueta tot, no?
0: No, jo no crec que s'hagi de rebaixar el nivell ni res, sinó fer-ho més accessible, separar, tirar barreres, no distingir-ho com el programa de la cultura. No, un programa, un format. Es poden pensar en mil formats dins la cultura, mil maneres de fer-ho. Es poden fer concursos, es pot fer, què dèiem, tertúlies. Fem-ho. Ja, em sap greu com aquestes separacions, saps? O sigui, a mi des del principi, me'n recordo que em vaig trobar un crític de tele el minut 1 de Nervi i em va dir, tu vas al Canal 33. I jo, ok. Suposo que sí, o sigui, a nivell, no?, pràctic, racional, sí que és un programa que hauria... Però per què? Per què? Oi que estàs posant la pel·lícula el divendres a les 10 de la nit? És cultura, no?, veure aquesta pel·lícula. Doncs què? El Polònia és polític. I cultural, a vegades, també. Estan descobrint grups de música i el mi. I estan prime time. Trenquem barreres d'això. No, el Canal 33, els avorridets. És que si ho plantegem així, com la cosa avorrida, la cosa d'uns quants, aquesta distància... I jo mateixa a vegades també dius... És que jo, òpera, saps? No, doncs... Porta d'entrada, per això, jo al principi era com, no, jo vull portar gent que jo domini. Jo no puc entrevistar una compositora clàssica, perquè jo què li pregunto? No puc, clar, li faràs les mateixes preguntes? Li fas des de la cosa de... Jo sempre els dic, a més els hi dic des de l'inici, et faré una entrevista per a dummies, eh? O sigui, esto es òpera per a dummies, perquè no tinc res de coneixement. I ells venen amb una actitud divulgativa, explicativa, t'ho explico des de zero, repregunta com faig a casa, com em faig una partitura, com es crea. I això és interessant, també. Ha d'haver-hi, òbviament, programes per tots. Ha d'haver-hi coses elevades, coses menys elevades, però aquesta seria la gràcia, que estigués tot per, saps? Mil formats de cultura, coses més especials, més menys... O sigui, Club Tàndem, tu Club Tàndem te l'escoltes i és de nivell. O sigui, és que hi ha nivell allà, hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell. I és una conversa elevada de literatura. I aprens moltíssim. Poden coexistir moltíssimes coses.
1: A mi em fa la sensació que Nervi, de fet, és una mica això, no? De dir, tenim poc espai, tenim els recursos que tenim, però anem a fer que hi càpiga tothom,
0: tot,
1: no?
0: Tot. Bueno, és la responsabilitat que et deia abans, si... Si hi haguessin més coses... Jo, per exemple, quan s'estava fent tot el temps del món amb l'Anna Guitar, jo amb l'Anna em parlava de no ens trepitgem, no entrevistem els mateixos escriptors, perquè ja existeix un espai de conversa, de literatura... Jo per què hauria d'anar-me... No, el Pol Guasca és meu, pam, fora! No, ni molt menys, estem coexistint, perfecte, quan més es parli, millor. Però, clar, si van desapareixent els espais culturals i vas veient que tu ets una miqueta... La illa deserta que quedes...
1: Sí, sí, la cara de Trescat.
0: Però, sents que, vale, hem de fer òpera, hem de fer... fa temps que no fem dramatúrgia, hem de tornar als actors, a literatura no ho podem abandonar. Aleshores, clar, vols tocar tants pas, vols fer tantes coses... I això que dins de Nervi també hi ha el videopodcast de cine, el videopodcast de videojocs...
1: Clar, com un univers.
0: És un univers molt gran... I jo crec que el que falta és donar-li l'espai que li toca. És que s'estan fent coses xules. És que dins, jo descobreixo dins la plataforma 3CAT coses que dic, i això? Quan ha aparegut? Quan ha aparegut aquí? Ni m'he enterat. I em sap greu que jo estic... I penses, jo que hauria estic dins, hauria d'estar més al dia... també és impossible, eh? S'estan fent tantes coses que és molt complicat. Però... És ben difícil fer coexistir ara mateix tele pública i digital, també. i com comunicar-ho i com... No m'agradaria estar al departament de promo i de màrqueting ara mateix, la veritat.
1: No, no, deu ser un repte important.
0: Sí.
1: Fa la sensació, pel que vas explicant, com que tens moltes idees també al cap, de coses que t'agradaria fer, o no?
0: Sí, o sigui, sempre, o sigui, en aquest sentit, sempre tinc com idea, o sigui, moltes idees sempre... Sí, sí, sempre tinc idees i no necessàriament bones, però sí, trobo que falta més risc. O sigui, falta risc i provar coses.
1: Què t'agradaria fer? Et donen un altre programa, 3CAT, que aquest sí que el dirigeixes tu i pots escollir què és el que passa allà. Com seria aquest programa?
0: Uau, t'estic regalant aquí idees, eh? Va, som-hi. És que sou productora, t'imagines que me'l robeu?
1: Sí, pot passar un boli per aquí, aniria bé.
0: Signo algo. És que hi ha... O sigui... Per mi hi ha molts formats a fer. Un, aquest deia, per començar, faria la tertúlia esportiva de la cultura. Aquest, per començar, el faria. I, a més, quedava... O sigui, començaria amb grans coses més de gran públic i ho aniria fent cada vegada més estret, més estret, més estret, fins un dia estaríem aquí. Però aquesta seria una. Magazins culturals els faria fins que rebentéssim. Tots els magazins. Fins que la gent digués no puc més de magazins culturals, prou ja. Atureu això.
1: Un tardeo les 24 hores del dia.
0: Exacte. Mira. 24 hores. Un canal 24 hores tardeo el faria encantada. Això ho faria. Després trobo que programes més especialitzats. Entrevistes ja no tant. Prou entrevistes. Hi ha masses entrevistes.
1: Sí, això està bé que ho diguis aquí també.
0: No, m'estic tirant peres tota l'estona, perquè a més jo només sé fer entrevistes, o sigui, m'estic tenint la feina, però és que ens estem entrevistant, o sigui, entrevistes a tot arreu, a la mateixa persona, a tot arreu, jo penso, prou, ja no sabem ni què estem preguntant. Que s'entrevisti la gent entre ella, això m'encanta, veure, a mi quan veig els actors on actors, aquest de Variety, no? Em sembla que és, que ho fan, això m'encanta veure-ho. I després una altra cosa molt curiosa és que a mi, per exemple, m'encanta el programa de la Núria Moliner, el de cases de la gent, entre quatre parets. Jo aniria a veure les llibreries de la gent. M'encantaria. Llibreries, col·leccions de música, gent que té com DVDs, pel·lícules a casa, això... M'encantaria.
1: I escriure un llibre?
0: Sí, m'agradaria més escriure un llibre.
1: Sí.
0: No. És el meu... mira, m'agrada molt que siguem... Seguim aquí en el psicòleg, perquè t'ho juro que és el terror, és el que em provoca més terror, la idea de publicar, jo escriure un llibre. I mira que... No, ara no em vull tirar ínfoles, però m'han arribat com diverses propostes... I no. I l'altre dia vaig llegir una entrevista molt interessant de la Buarena, la Bàrbara, que acaba de publicar un llibre molt maco, que és Un adiós, on va dir una cosa que vaig dir, merda, m'ha pillat. Ella va dir, porto molt temps vivint en la potencialitat. Molta gent espera de mi que jo escrigui un llibre, si no l'escric, no la cago, saps? No rebento expectatives de ningú. Viure en la potencialitat és facilíssim. I et dona un poder, inclús com de... poder... I una seguretat de... Jo podria fer un llibre, però no l'estic fent. I jo estic pensant, merda, crec que és el que estic fent jo. Viure en la potencialitat de... Potser podria fer un llibre, però penso fer perquè no vull decepcionar a ningú. Ni a mi mateixa em vull decepcionar.
1: Però si et traguessis una mica aquesta por, el faries?
0: És que no crec que sigui capaç. No crec que sigui capaç. Sobretot de fer el llibre que a mi m'agradaria fer. El llibre que a mi m'agradaria fer és ficció. O sigui, a mi el que m'agradaria és... Jo m'imaginava fent Memòries d'Idun. Jo una cosa com... Jo no sóc capaç, no tinc imaginació. No sóc aquesta... Jo acabaria... Què? Jo, el que m'ha passat a mi... Jo un dia vaig fer un podcast. Tu creus que ets a fer aquest, per favor? Només faltaria això, si estic tot el dia parlant de mi.
1: Clar, però ara deies que, per exemple, fent entrevistes, fent podcast, presentant televisió, s'aprèn fent, no? Potser escrivint també.
0: Ja escric, escric sí, coses. Ja escric,
1: el diario.es, per exemple.
0: Sí, i escric jo, intento, i faig coses a casa d'intentar. Però després obro un llibre i penso, però si ho estan fent magníficament bé altres persones, tinc gent al voltant. O sigui, jo veig, no, l'Anna Pacheco i penso, vam estudiar la mateixa carrera, tenim el mateix podcast, però és que quan llegeixo una simple entrada d'Instagram, no t'estic dient un... i veig el do, el talent, la manera com ajunta paraules. Dic, és que no tothom pot escriure, no tothom pot fer això, això és un do, un talent increïble. Deixem que la gent escrigui els que saben escriure. És que també aquesta cosa ara que hi ha com de... tens una comunitat, hi ha una mica com el que jo dic com... aquesta ànsia que té el món editorial de hi ha una persona que té una comunitat i sembla que té coses a dir perquè sap fer una frase una miqueta en sentit. No vols escriure un llibre? I és com, donem-li una miqueta més de valor als llibres, entre tots. S'està publicant cada cosa que dius, bueno, demano calma. Home, és que, si no, estem devaluant una miqueta també... I després acaba perdent tot credibilitat, no? Si tothom pot escriure un llibre, què és escriure un llibre? Ja existeix Substack, tothom està escrivint a Substack, és ben divertit.
1: Veritat, sí.
0: Jo quan veig a tothom allà, dic, clar que sí, aquest és el nostre espai, nenes, aquí sí que podem.
1: Bueno, ja veurem, no?, si algun dia aquestes llibreries...
0: No, jo no.
1: No,
0: no.
1: D'acord,
0: en tot cas, si ho fes, el presentaries tu, ho fas molt
1: sí?
0: bé. Sí?
1: Doncs m'alegro. Feliu sé que ho diguis. Andrea Gómez, moltes gràcies
0: ja
1: per visitar-nos aquí al CREC. No està encara, eh?
0: Ah.
1: Fem una cosa amb tots els convidats, que és que sempre els demanem al final de l'entrevista que ens expliquin alguna cosa que mai han dit públicament.
0: Una persona que ha parlat d'ella mateixa durant tota la seva vida, és difícil, eh?
1: Però ho tens o no?
0: Crec que ja la tinc.
1: Ho tens? Mira, ho gravem amb aquesta gravadora, com sempre. Ah. Ja ho agafo jo. Endavant.
0: Va de periodisme, però trobo que així. Em fa gràcia com conèixer gent ara, en aquesta etapa, com diguem que Andrea Gómez no és el meu nom real, perquè amago així tots els mails desesperats que jo vaig enviar durant la carrera com a periodista a moltes productores i gent que admiro. O sigui, els mails que deu tenir la productora de Jordi Évole suplicant perquè em donguessin feina. O hi ha una persona ara a la que estimo molt, que és de Tendencias TV, que jo, si no vaig escriure, 12 mails suplicant per feina. A Goroka també, a la mateixa Viviana Vallvé. I això, el fet de no dir-me igual, em dona certa seguretat de pensar, no em relacionen amb aquella persona que es va tirar pel terra suplicant per feina.
1: Andrea, moltes gràcies.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ei! Viva el rotllo!
4: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Sense sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no?
7: Un actor
0: i una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar?
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant a mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
6: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en bikini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però... M'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no... Això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... Tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
14: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Mm-hmm. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom està super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en
7: sí.
0: aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfos?
8: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, Acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'oien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava aconseguir en mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com són.
0: Hi ha una mica més de diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quin és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
15: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
16: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
17: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
18: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
16: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
17: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
19: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
20: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
21: Un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Claro. Llavors,
0: molt interessant, això.
2: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i... No l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Pel físic,
2: Jo penso que en tant físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada al noi... si em fico això a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí?
0: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: Perquè, o sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: Practico per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho deien, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
2: Sí,
0: sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
2: si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
2: sí,
0: s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
2: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà també han embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge.
2: Ostres.
0: Ostres, opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
1: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
1: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
1: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar, llavors el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
1: o sea,
0: ostres.
1: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
1: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
1: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, ella en aquest cas, però també

0: de menjar. Bianca, tu què faries?
1: Jo primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, amb la Xènia, en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
1: Exacte, però no parla...
0: Que no llenci la paperera.
1: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la duda que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
2: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que entengui d'una certa forma, no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
2: Jo crec que l'últim, com és allò?
0: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
2: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
2: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
2: I ja sense pati un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? En qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
3: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
3: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
3: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per part teva està clar.
3: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
1: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
1: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
1: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
1: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela.

0: Molt bé, jo crec que estava molt clar i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com, no sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, li diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
1: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que a les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig.
2: Sí.
1: Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
1: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria, estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
2: Jo ho veig pràcticament Maria. Impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
2: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
2: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors... Hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
3: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim, vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
3: sí,
0: també.
3: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no pas des de la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia.
4: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
4: encara que s'ho diguis ho seguirà fent. Llavors, com que això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé què en penseu d'això, caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
2: Sí.
0: Sí.
2: Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que... doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo això, no?
2: Sí,
4: jo també.
2: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
2: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
2: No sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
2: sí,
0: no?
2: Vull dir,
0: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer, i a casa els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
1: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
1: Crec que han de ser ells que endinsisti en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
2: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
4: trobada familiar,
0: la brometa, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
2: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
2: Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
2: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època m'havies de menjar i ja està... Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, saps?
0: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
3: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
1: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
2: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
2: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I
2: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
3: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus racons.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al Sendes, un programa en el que caminem, viatgem i visitem. Caminem per molts camins o sendes, viatgem arreu del món i visitem sempre llocs interessants. I tot això ho fem des de Ràdio Martorell per la xarxa Més i en els propers 25 minuts. Som un programa d'excursionisme, de senderisme i de viatges que arriba a la seva entrega número 532 i que té aquests continguts que repassem abans que res en el sumari. La Serra de Llaveria és un univers de pedra calcària a mig camí entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la divisòria de tres comarques. Se'n poden fer un munt de rutes a peu. Avui, un dels gestors del Consorci de la Serra de Llaveria, en Ricard Baqués, ens n'explicarà moltes coses d'aquest espai d'interès natural i ens proposarà algun itinerari destacat per tal de pujar-hi. El Xavi Tió ens farà caminar entre dues comarques, el Berguedà i el Solsonès, en concret entre Montmajor i Navès, per visitar Sant Feliu de Llobelles, també diverses masies, la Serra de la Canya i, atenció, grans vistes panoràmiques. I tanquem el cicle de quatre capítols que hem dedicat a les Seychelles. El Tomàs García ens acaba de parlar de la flora i de la fauna i ens fa tot un seguit de recomanacions pels viatgers. Ja ho sabeu, allotjament, gastronomia, transport, carreteres, tot per no perdre detall. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Al sector sud-oest del gran amfiteatre de muntanyes que envolta el Camp de Tarragona, una serra de relleu accidentat, plena de barrancs i de blanques cingleres calcàries, emergeix com a gran talaia sobre el Mediterrani. Espai poc freqüentat, remot, aspre i bonic alhora. Avui en dia és espai d'interès natural. És la Serra de Llaveria. Llaveria forma part de la serralada prelitoral i és un lloc ideal per descobrir. Una extensa xarxa de camins marcats comuniquen entre ells els pobles que l'encerclen i també els connecten amb els seus principals cims, com ara la Mola de Coll de Jou, de 921 metres, o la Miranda, de 917. Ho fan recorrent espais de gran força, cingleres vertiginoses, barrancs, balmes, coves, avencs i ponts naturals. Aquesta forta personalitat la descriu en Ricard Baqués, tècnic del Consorci de la Serra de Llaveria, gestor forestal, excursionista, amant de la muntanya i recuperador de camins, que vetlla pel manteniment i consolidació de l'espai i de la seva xarxa. Primer, ens ubica.
1: I els aiguavessants tant desemboquen a la part de l'Ebre, a la part del Baix Priorat, com la part sud, toquem el Camp de Tarragona, al Baix Camp, a la zona de Vandellòs, Pratdip i tota la plana de Montroig. O sigui, som uns cims que mirant al mar, en pràcticament 1.000 metres, els més significatius seria la Mola o la Miranda, que és el top, que té quasi 950 metres d'alçada. I ha estat un territori bastant aïllat, desconegut, perquè era una zona inaccessible. Entre el Baix Camp, el Baix Priorat i la Ribera d'Ebre és tot un conjunt de muntanyes, muntanyes de Tivissa, Vandellòs, en mig Llaveria i l'Argentera, no? Són unes fronteres naturals molt altes i molt potentes.
0: El més característic de Llaveria, allò que més defineix aquesta illa muntanyosa entre tres comarques i fent frontissa entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, sens dubte és la geologia. De fet, Llaveria és gairebé sinònim de pedra.
1: I enmig una gran orogènesi càrstica, que són paisatges rocallosos, amb uns cingles, moles, en diem aquí, que són autèntiques fortificacions naturals i que aquest material, a més, hi ha uns plegaments que fan que siguin elements geològics molt singulars. Clar, aquesta variabilitat d'alçada davant del mar, influència continental mirant a l'Ebre, no?, i tota la part més secativa, han donat una gran variabilitat de paisatges.
0: Les cingleres i els barrancs contrasten amb les veïnes planes dels pobles que hi ha a redós. Tivissa, els Guiamets, Capçanes, Marçà, la Torre de Fontaubella, Coll de Jou o Pratdip. Paisatges de camps de vinya i oliveres al Baix Priorat, de cirerers a la Ribera d'Ebre i de ballaners al Baix Camp. Però parlant de la vegetació de la serra, el seu caràcter mediterrani és inevitable, però no s'acaba aquí. Ricard Baqués.
1: Biogeogràficament som una zona d'intercanvi. Tenim des de la típica Mediterrània, mirant al mar, amb el Margalló, tota aquesta formació de garriga, i a les interior, a les aubagues, tens les pinedes de pi blanc típiques, però on apareixen taques de vegetació eurosiberiana. Tocant a mar, veus rojalet, el pi roig, la carrasca, pinassa, tens bons exemplars de teix, com tens a cardó, no? espècies que han resistit allí en aquestes obagues, el grèvol, i formen petits nuclis que han resistit.
0: Quan a la fauna de Llaveria, en Ricard explica que hi trobem, per exemple, molts endemismes a les cavitats i, a més, espècies molt peculiars.
1: Tenim molts endemismes associats a cavitats, però el que pots trobar ja més visiblement, doncs tenim una població de tortuga mediterrània a la zona de Marçà, sí, natural, de les poques de Catalunya que queden naturals, que no han estat reintroduïdes, o també el territori d'àguiles, la cua barrada, l'àguila daurada. Una població molt curiosa, no?, d'una colònia molt important de la gralla del bec vermell, que habita a tota aquesta part de cims de la Miranda de la Llaveria, les planes de Llaveria, o el colín negre, espècies molt escasses i que aquí tenen una relativa abundància i encara les pots trobar.
0: De rutes a peu per Llaveria n'hi ha a carretades. El Consorci treballa per recuperar-ne. En marca el traçat, el manté i el difon. Hi ha rutes traçades que són curtes, unes circulars de 7 o 8 quilòmetres que enllacen els pobles. I després n'hi ha que són més llargues, d'entre 15 i 20 quilòmetres, que duen dels pobles als cims. Vora l'abisme recorren rasclers, llocs de mala petja que configuren un paisatge autènticament lunar. I d'entre totes les caminades, quina seria la ruta reina? En Ricard tria la que surt del quasi deshabitat poblet de Llaveria, que és l'únic nucli de cases al vell mig de la serra.
1: Un dels primers itineraris que s'han de fer és a dalt, al poble de Llaveria. Tenim un itinerari que passa per dalt als cims, al Montredon, i la Miranda. La Miranda és el punt més alt, però és que a sobre tens unes vistes directes a Mallorca. Veus tota la part del Camp de Tarragona, però que s'allarga fins a veure el Garraf, el Montmell, totes les muntanyes de Prades, Montsant, i per la part sud, aquest cim té molt bones vistes sobre la Terra Alta, tot el que és el Maestrat, el Bajo Aragón, es veuen perfectament totes aquestes muntanyes, així com les de Tivissa, Vandellós, el Montsià.
0: I si filem encara més prim, cal dir que la caminada convé fer-la o bé a primera hora del matí amb la sortida del sol, o encara millor, amb la seva posta.
1: Tu estàs allí dalt veient com es va ponent el sol a tota la plana del Baix Camp, com s'il·luminen les grans urbs, Reus, Salou, Tarragona, al fons la metròpoli de Barcelona, però tu la teva esquena, mirant cap al sud, encara veus el sol, que està aixecat, que és tota la part de la Terra Alta i el Maestrat. Sobretot aquí quan bufa el Cers, o el Seré, o el Mestral, noms d'aquí del vent que ens bufa ben fort, són aquells dies d'aquella llum acarbassada, que va molt maca, amb el reflex amb la roca blanca i aquest contrast del terreny, que és de tot l'horitzó ben acarbassat, molt farguet, i a la teva esquena, ben nítid, veus fins pràcticament les portes de Barcelona. Anar a veure la posta de sol allà dalt és espectacular, espaterrant.
0: Recorda, en Ricard, que per aquestes terres calcàries hi passa el GR7. I una efemèride: a Tivissa fa 50 anys s'hi va pintar per primer cop a Catalunya i a tota la península un GR amb les barques blanques i vermelles, entre el poble i l'ermita de Sant Blai. Un monòlit recorda aquesta efemèride.
1: Ja s'estava constituint el Comitè Català de Senders, ja s'havia començat a pensar en com tenien de ser aquestes grans rutes i s'havien marcat, però aquell dia van venir tots aquí, tots els que eren els marcadors i els promotors i impulsors van venir a fer un assaig general de com senyalitzar-ho, i també, com que els hi patrocinava una marca de pintura en aquell moment, la pintura blanca i roja, tots els que havien de marcar tota la resta de GR de Catalunya van venir-los a recollir Tivissa. O sigui, van fer un primer marcatge entre el poble i l'ermita de Sant Blai, fent proves, que es marca així, es marca així. I va ser una mica l'embrió de tota aquesta xarxa tan consolidada d'itinerants.
0: Senyals que ens marquen el camí traçat. En Ricard recorda que cal seguir sempre aquests camins marcats i les indicacions específiques de cada ruta. El boom del senderisme postpandèmic ha tret força desconeixedors de les regles d'or de la muntanya.
1: Hi ha gent que sembla que aquest entorn sigui un gimnàs més, no? I que com la pràctica, doncs, agulla o arreplegarà això que deixo aquí. El tema de la calor, desorientació... Hem parlat de la plana Llaveria. A l'estiu has de portar un jersei, perquè aquí se'ns puja la boira del mar i doncs t'agafarà un fred. Hi ha boires. Tendim a tirar pel dret. I aleshores, si surts dels itineraris, de vegades, primer, el risc de perdre't i que et tinguin de venir a treure és molt alt. Però també que aquí hi ha un sector primari i hi ha una activitat, per exemple, ramadera. Aleshores ens trobem molta conflictivitat. Ens atreveixen per a mig el ramat, els gossos deslligats és una plaga. A la gossa la muntanya ha d'anar lligat.
0: Molt de seny, doncs. Altres rutes, com ara la del Bandoler Carrasclet a Capçanes, el Morral de les Moles a la Serra d'Almos, a Tivissa, les Obagues de la Serra des de Coll de Jou. Al web del Consorci en trobareu unes quantes que s'enfilen a Llevaria des de tots els punts cardinals. I properament n'hi haurà més. La clau d'accés a aquest univers salvatge de pedra el teniu al web www.serrallevaria.org.
2: Sendes.
0: Ens agraden molt en aquest programa aquelles excursions que abarquen més d'una comarca, que se'n van allò intracomarcals, que salten d'una, tornen a l'altra. Xavi Tió, què tal, com estàs?
3: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Perquè això és el que avui farem. Anirem allà on el berguedà solsoneja o on el solsonès berguedaneja?
3: Això mateix. Si els darrers programes havíem estat al Bages, avui anirem una mica més al nord. Us proposo una excursió circular pel Solsonès a tocar del Berguedà, tot i que potser hauríem de dir pel Berguedà a tocar del Solsonès, perquè bàsicament ens mourem pel terme de Montmajor, que és el Berguedà, i algun tros per Navès, que és a la comarca del Solsonès, per anar a visitar Sant Feliu de Lluelles i després pujar fins al capdamunt de la Serra de la Canya amb vistes sobre el Prepirineu. És una proposta en sentit horari que, sortint de Santa Maria de Preixana, ens durà passar per tot un seguit de masies i a veure racons interessants i, sobretot, gaudir d'unes vistes meravelloses tant de l'extensa plana del Solsonès com de diverses serres del Prepirineu.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta proposta, aquesta ruta. Quin és el punt de sortida?
3: Anem a començar a caminar a Calticó, al costat de Santa Maria de Preixana. Això és el quilòmetre 121 de la C26, el tram que va de Solsona a Berga. Aparquem el cotxe al costat de la carretera, a l'altura de Calticó, i comencem l'excursió anant a visitar la propera església de Santa Maria de Preixana, que està a 150 metres. És una església senzilla, barroca, datada del 1685, d'estil clàssic rural, amb un campanar quadrat d'un sol pis i un petit cementiri adjunt, tot força ben cuidat. Retornem a la carretera, la seguim avall una trentena de metres i agafem una pista ampla que ens baixa a traspassar la riera de Tantallatge, que és la que conforma aquells rodals poc abans d'unir-se a l'Aigua d'Ora. La pista ens du a Cal Sastre, una petita casa, on trobem un trencall per on retornarem. Aquí agafem amunt i anem remuntant suau, passem a tocar de Cal Doctor, una masia més gran, i anem entre camps de sembrat i petits claps de bosc jove que s'ha anat recuperant d'aquell gran incendi del 1998 que va cremar 27.000 hectàrees en 3 dies. Passem vora Cal Benet i acabem de pujar fins a uns dipòsits d'aigua. Aquí el camí es fa pla i ens apropa a Sant Feliu de Lluelles. És una església també barroca, molt semblant a la de Santa Maria de Preixana, però una mica més gran. Adjunta trobem la rectoria de Sant Feliu i Can Batlle, una preciosa masia orientada a sud amb uns grans porxos, avui dia dedicada a turisme rural. Al davant dels edificis hi ha també un petit cementiri i, pel costat, un senderó s'enfila per entre un petit alzinar fins a desembocar en una pista que agafem amunt. Al cap de poc la deixem per agafar sense camí un tram de terreny rost, sense gairebé vegetació, més que romanins, garrics, ginebrons i alguna petita alzina. Anem traspassant antics marges que amb prou feines s'endevinen fins a sortir al capdamunt del Serrat del Batlle, on podem començar a contemplar la gran plana del Solsonès fins a la capital, cap a Ponent, i cap a sud tot el recorregut del Cardener fins a la Serra de Castelltallat, al Sada de Súria, i al darrere el Pla de Bages amb Montserrat de Fons. Sortim del cim per darrere per baixar a trobar una pista ampla que, de pla primer, va recorrent tota la serra de Puigpelat fins que un bon tros enllà el pendent s'accentua i puja fort fins a assolir el Turó de Puigpelat, que és l'alçada màxima de l'excursió d'avui, tot i que no té massa bona vista perquè està entre bosc. Baixem d'aquí una mica per anar a passar pel marge d'una pineda i al costat de sembrats, ara completament planers, fins a trobar Rossol. És una caseta preciosa, molt ben posada, ajardinada, i aquí comencem a girar per iniciar el retorn. Anem primer, però, en una anada i tornada curta a visitar Torredana, una masia aturonada que havia estat restaurant i que ara s'està reconvertint també en casa de turisme rural, i on tenim unes vistes privilegiades a nord, cap als cingles de Taravil, cap als cingles de Capolat, sobre l'Espunyola. Veiem també al darrere la cinglera sud de la Serra de Busa, amb el cim del Cogul, i a l'extrem oest, el Capolatell, on hi ha la presó de Busa. I encara més al darrere veiem el Port del Comte, amb el Puig Sobirà i la Roca de Canalda, veiem la Serra d'Albert, la Serra d'Ensija, i de fons el Cadí, amb el pic de la Costa Cabirolera destacat. I cap a sud, tot el que havíem vist abans, però afegint-hi encara Sant Llorenç del Munt i també el Montseny. Doncs, contemplada tota aquesta gran vista, retornem a la pista principal, passem per la masia de Serracanya, del segle XVII, deixem una granja al costat, passem vora la bassa del Maiol per a veure-hi el bestiar i comencem a davallar seguint el camí dels Olivers, ben bé orientats a sud, passem petits bassiols, davallem fort i força enllà deixem el camí dels Olivers per anar a passar sota Sant Feliu de Lluelles. Anem combinant diverses pistes en un tram boscós d'alzina combinada amb algun roure i després de passar un petit forn de calç anem a sortir a Cal Sastre de nou en aquell trencall que havíem passat a l'anada. Ja només ens queda baixar a traspassar de nou la riera de Tantallatge per arribar a Cal Ticó, on tenim el cotxe.
0: I ara és moment per fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 13,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 425 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a totes aquestes masies interessants i sobretot amb les vistes des de Torredana.
0: Grau de dificultat.
3: No hi posaria més d'un 1,5 sobre 5, més que rep els trams forts dependent de pujada i de baixada.
0: On trobarem referències?
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Santa Maria de Preixana, Sant Feliu de Lluelles, Serrat del Batlle, Turó de Puigpelat, la Serra de la Canya, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill.
0: I tant, l'hem seguit un munt de vegades, eh? I hem fet moltes propostes d'ell. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
0: Doncs el Tomàs ens explica que viatjar a les Seychelles no és barat. Per què ens hem d'enganyar? Tenint en compte aquesta premissa, l'arxipèlag ofereix possibilitats molt variades, que no només són les de sol i platja des d'un resort. Avui, als quaderns del viatger, tanquem el cicle repassant els darrers aspectes temàtics que havien quedat en el tinter i coneixent un seguit de recomanacions per fer del viatge una experiència autènticament òptima. Som-hi!
4: Respecte a la flora, principalment el coco de mer, que és una palmera endèmica de les Seychelles, coneguda per produir la llavor més gran del regne vegetal, que pot passar fins i tot 30 quilos, és una llavor bastant, bastant gran. És curiós perquè el fruit té una forma peculiar que recorda a una pelvis humana i que això sempre li ha donat com un simbolisme molt eròtic aquí a les Illes i s'ha fet molt famós també a la resta del món precisament per aquesta forma. Aquesta llavor només creix a les Illes de Preslini Curiós dins de les reserves protegides com a la Vall de Marí, que són patrimoni de la UNESCO, a més, per protegir aquesta llavor. La història és bastant curiosa, no? Perquè històricament els mariners trobaven aquests cocos que estaven surant al mar i pensaven que provarien d'un arbre submarí que era com que tenia cert misticisme i de més, i per això se li va posar el nom de coco de mar o coco de mer. Avui dia aquesta llavor està estrictament protegida i per adquirir-ne qualsevol tipus de coco de mer ho has de fer a establiments oficials, et donen un certificat i quan surt de l'aeroport te'l demanen. Si no, és totalment il·legal i de fet, si t'enxaman, està penat en presó. A totes les illes principals hi ha extensions bastant grans de vainilla i, de fet, a partir d'aquí han sortit una part important de tés i de més que es fan de vainilla. Vam visitar una plantació a l'illa de Mané que em va semblar molt interessant tot el procés de cultiu i de més, que, bueno, és semblant a altres països en aquest cas, però la veritat és que la vainilla, com que té aquesta olor tan característica i tan dolceta i de més, jo ara sí penso a les Seychelles, em ve com olor a vainilla. Hi ha moltes activitats recomanables a les Illes Seychelles. A part de platges, submarinisme, snorkel i de més, jo sempre recomano trekking, caminar i fer rutes que arriben a aquestes platges solitàries o a muntanyes des d'on es poden veure diverses illes allà enmig de l'oceà. I després també em sembla molt interessant fer una part de visita cultural a la capital, a Victòria. I hi ha moltes activitats, òbviament, relacionades amb el mar. Sortides amb vaixell, petits creuers i de més que van a veure illes quan hi ha balenes, doncs en temporada balenes, per veure balenes. Però també a mi una de les activitats que més em va agradar de les Illes Seychelles i que també em va portar fins allà és disfrutar d'un ambient relaxat. Mirar postes de sol que són infinites, són meravelloses, uns colors brutals. I baixar una mica les pulsacions del dia a dia. Les connexions a les Seychelles realment són molt fàcils. Tu arribes a l'illa de Mahé, que és la principal, i a partir d'allà sí que pots moure't en avió perquè hi ha un petit aeroport a l'illa de Praslin, hi ha ferris a totes hores que van des de Mahé fins a Praslin, des de Praslin fins a la Dic, des de Mahé fins a la Dic, o sigui, totes aquestes tres illes estan connectades amb diverses freqüències de ferris. La resta d'illes també estan connectades normalment per vaixells més privats ja. Fins i tot les illes petites que tenen allotjaments, aquestes ja tenen els seus vaixells o els seus transbordadors. El menjar típic és el peix. Què passa? Que jo, per exemple, soc vegetarià, no menjo peix ni carn. Aleshores, aquí ja parteixo d'un problema de base aquí. Però tot i així, vaig trobar que no vaig tenir cap, absolutament cap problema per menjar, i a més per menjar molt bé, els curris. Jo sóc un fan dels curris a tota Àsia, i clar, arribar aquí i que la gastronomia criolla tingui els curris com a element base, em va semblar fantàstic. Es fan amb llet de coco i sense llet de coco. I sobretot, és molt famós el curri de pop, s'ha popularitzat molt. I un altre curri molt, molt famós, que només es fa aquí, és el curri de ratpenat de la fruita. Clar, tenen una gran població d'aquests ratpenats de la fruita, i aleshores el que van fer durant molts anys doncs era caçar-los i se'ls menjaven, i es va fer molt popular. Jo no el vaig provar, i cada cop serà més complicat trobar-ho perquè ara mateix ja és una espècie protegida. I després hi ha un postres que em va semblar també fantàstic, em va semblar deliciós, que és el Cat Cat Banane, que és com un pastís a base de plàtan i també llet de coco, i molt dolcet, molt, molt bo. L'allotjament a les Seychelles hi ha una part que és tipus resort, que això és indiscutible. No arriba al nivell de les Illes Maldives, que és pràcticament tot resorts i de més. És veritat que són allotjaments molt cars, però que funcionen molt bé per viatges, sobretot viatges de noces o combinats amb la gent que fa combinats això, amb algun safari a Tanzània o Kènia, que després van 3-4 dies a Seychelles. Jo volia sortir una mica d'això. Estan els allotjaments locals. Són molt més modestos, òbviament, però també t'aporten una experiència molt més local i molt més personal, perquè coneixes l'amo normalment o la mestressa de l'allotjament. Tenen ubicacions espectaculars, igual. Jo recordo que vam estar a un bungalow a l'illa de Praslin que estava literalment a la sorra de la platja. Una platja petita que no accedia a ningú i, clar, allò et costa una desena part del que et costa un resort, i és que l'allotjament a mi em va semblar més espectacular, impossible. El lloguer de cotxe també és car, per exemple, perquè a les illes grans, a la Dic, no hi ha cotxes, però sí que a Praslin i a Mahé és imprescindible llogar amb cotxes i, home, pots moure't amb taxis i a més, però són illes que són relativament grans, les distàncies són grans per caminar, i en cotxe, doncs, bueno, tot és més fàcil. Però és veritat que el lloguer de cotxe em va semblar també car. Les carreteres també es pot conduir molt fàcil. És veritat que són carreteres petites, d'un carril per sentit i moltes vegades d'un carril. Quan et creues amb algú, has de ficar-te a un costat i l'altre cap a l'altre i ajustar, passar allà fregant l'un a l'altre. Però, per exemple, les carreteres que són espectaculars, van vorejant tota la costa i algunes carreteres de Praslin, per exemple, que vaig haver de parar moltes vegades durant el trajecte per fer fotos. Era com, ostres, és que jo vull fer una foto aquí, és que jo aquí també. Si hagués de descriure un color de les Seychelles, el color seria el turquesa, esclar. Les seves aigües són espectaculars i sí que és veritat que el verd a mi m'encanta i el vaig trobar, però el turquesa és el que definiria més a les illes. Una olor, la vainilla. Per les plantacions de vainilla que hi ha a algunes de les illes, que donen aquest toc dolç i una mica càlid. Un so que em recordi a les Seychelles, el silenci. El silenci que vaig trobar a la bahia de Terné. on vaig estar observant aquests ratpenats que et comentava dues hores davant d'una platja espectacular totalment sol.
0: Ho hem de deixar aquí. L'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i un servidor, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us donem les gràcies per escoltar-nos. Ens emplacem al proper programa, ja que ens escolteu a la vostra ràdio local, però també podeu recuperar els capítols passats a l'apartat de podcast del web de la xarxa Més. Salut, cames i senderisme. Ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: És un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que avui arriba al seu episodi 531 i que compta amb aquests tres continguts. Sumari. L'univers ratafia trepitja molt fort. Cada cop es valora més aquest licor d'herbes bones, fet tradicionalment a moltes cases i que també compta amb força productors. Un d'ells, el més antic, és Destileries Bosch, a Sant Quirze de Besora, que un cop al mes fa visita guiada a les seves instal·lacions més que centenàries. Ens rebrà en Joaquim Bosch, sisena generació. El Xavi Tió ens portarà a fer cames pel Bages, aquest cop cap al nord de la comarca, entre Súria i la Serra de la Sala. Torres, masos enrunats, obagues ben verdes i fonts en aquesta bonica raconada propera a la Serra de Castelltallat. I seguim voltant per les Seychelles de la mà del Tomàs García, del blog Viajero Crónico. Després de dos capítols esbossant la ruta i les illes visitades, avui aprofundim en els paisatges de les Seychelles i en la seva espectacular i inquietant fauna. Tot això als Quaderns del Viatger. Repassats els continguts, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Ens acompanyeu? Doncs va, afanyeu-vos, que marxem. Ratafia, nom amb el que coneixem un licor fet a partir de la maceració de fruits, herbes medicinals, arrels, pinyols i espècies en aiguardent, alcohol, quasi pur o bé anís sec. A Catalunya ja hi ha receptes de l'anomenat licor d'herbes bones des del segle XVIII. El document més antic, que ho atresora, és del 1842, de Francesc Rosquelles, de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma, capital de la Selva, és també la capital de la ratafia, epicentre d'una tradició. Acull una fira amb 43 edicions, organitzada per una activa confraria, té elaboradors i també un petit jardí de parterres en ple nucli antic, on creixen moltes de les herbes amb les que es fa. Un jardí del que ja en vam parlar fa temps als Sendes. Sigui feta de manera artesanal a les cases o bé elaborada per petites empreses o cooperatives, l'univers geogràfic de la ratafia s'estén sobretot per la demarcació de Girona. També abunda a la Catalunya central i a les comarques del Pirineu de Lleida. Més esporàdica, però cada cop més arrelada, de ratafia també se'n fa, per exemple, a la Segarra, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Oriental, al Priorat o a les Garrigues. Avui parlem d'una empresa productora de ratafia. I anem perquè fa temps que obre les portes al visitant per conèixer el procés de fabricació. Des de Sant Quirze de Besora, a la subcomarca natural del Bisaure, a Osona, la més que centenària ratafia de les Destileries Bosch. En parla la sisena generació, en Joaquim Bosch.
1: Nosaltres som l'empresa elaboradora de ratafia familiar més antiga de Catalunya i sempre hem estat ubicats aquí a Sant Quirze de Besora. Ens diem que ens vam fundar l'any 1892 perquè és el primer document escrit que hem trobat, el llibre més antic, que acredita que hi hagi activitat comercial. Fins a dia d'avui, l'empresa, evidentment, amb els seus alts, els seus baixos i moments durs com bueno, doncs, ja fa una fila d'anys va haver la guerra i altres esdeveniments, doncs, però han set crítics, però bueno, sempre s'ha mantingut oberta.
0: Com hem sentit, l'elaborador més antic i un dels tres que sobrepassen els 100 anys, juntament amb la ratafia Rosset d'Olot i la dels Reiers de la Pobla de Segur. En el cas de la ratafia Bosch, sempre han elaborat licors en un mateix espai, unes instal·lacions idèntiques. Mensualment es poden visitar, com dèiem, un cop al mes. Paga la pena, realment. El lloc conserva la seva essència i autenticitat.
1: Estem ubicats al carrer Sant Josep número 35, a les mateixes instal·lacions en la qual es va fundar la destileria. Bastanta gent, quan ve aquí, doncs, queda parada doncs, de l'autenticitat de les instal·lacions que vam conservar com tot el que podem, doncs, l'essència i les maneres de treballar sempre adaptades a les necessitats actuals. Però bueno, vam començar a fer les visites perquè vam detectar que tothom que venia aquí el nostre quedava encantat de les instal·lacions, de l'ambient que s'hi respira, i vam dir, ostres, doncs això ho hem d'ensenyar-ho, perquè molts cops moltes empreses familiars artesanes de Catalunya no sabem el que tenim. Si això és un valor afegit, doncs que el qual se l'explotar i hem d'ensenyar qui som i què fem, no?
0: I tant que sí. Les visites comencen a les 11 del matí de cada primer dissabte de mes i duren aproximadament uns 50 minuts. Aquests són els indrets que s'hi trepitgen.
1: Nosaltres aquí, les visites, doncs ensenyem, fem una explicació de la història, fem una explicació dels processos d'elaboració que fem segons la tipologia de licors que elaborem, que tenim tant com macerats com destilats. Aquesta part d'explicació la fem dintre l'obrador, que és on elaborem doncs, tots aquests productes. I després doncs, ensenyem aquí la zona d'envelliment on tenim tots els bocois de roure amb les ratafies envellint i ho finalitzem amb un maridatge i un tast dels nostres licors amb galetes o pastes de forns de la

0: La ratafia és el producte estrella a Destileries Bosch, però no és pas l'únic licor que hi elaboren.
1: L'aigonaf compost, que és un destilat d'herbes de 30 graus, on predomina la flor del taronger, i doncs, és un licor molt herbal i que se sol prendre doncs, com a digestiu després dels àpats. El licor de Núria, que també seria un destilat, elaborem també les aromes de rupit, i recentment hem recuperat una recepta antiga que aquí a la nostra destileria, on el nostre besavi havia fet ginebra, el que es deia gin Ter, en relació al riu Ter que passa per aquí Sant Quirze de Besora. I ara, doncs, des de fa dos anys, l'hem recuperada, aquesta recepta de gin Ter, que és una ginebra cítrica i aromàtica i seca.
0: Però tornem a la ratafia, o com ells mateixos defineixen, la reina de les sobretaules. A moltes cases es feia, i es fa, collint les herbes pels vols de Sant Joan i fent-les macerar a l'anís sec o l'aiguardent, junt amb espècies, arrels i les imprescindibles nous verdes. Tot plegat posat dins d'una damajoana, una gran garrafa transparent que haurà de romandre un mínim de 40 dies i 40 nits a sol i serena. Això pel que fa a la recepta tradicional, però hi ha productors que fan aquesta maceració sobre bocois o botes de fusta de roure durant 3 mesos. Quan el número d'herbes que s'hi posen, la tradició popular diu que han de ser 40, xifra evidentment variable, segons el que es troba a cada territori.
1: El número d'herbes es va molt en funció de les receptes i de les persones doncs, que elaboren la ratafia. Nosaltres fiquem d'herbes, potser unes 50 o així, però n'hi fiquem unes quantes, sí. La nostra recepta és inalterada. Hem mantingut inalterada la recepta. Segons la nostra filosofia d'empresa, doncs sempre busquem la qualitat per davant de la quantitat i intentem treballar doncs, cada cop més en primeres matèries de qualitat i del territori. Com que som empresa i comercialitzem, nosaltres no podem més recol·lectar, que recuperem tots els herbolaris de la zona i pagesos de la zona.
0: Un producte de quilòmetre zero amb molts anys de tradició a l'esquena i que ha experimentat un boom darrerament, tant en número de productors, que ha anat clarament en augment, com de consumidors i persones interessades en aquesta cultura. Així ho veu i ho valora en Joaquim Bosch.
1: Des del 2015 hi ha hagut un boom del món de la ratafia a Catalunya i doncs, la ratafia torna a estar molt de moda, ja no només amb generacions d'edat més avançades, sinó també el jovent torna a consumir molta ratafia i el més important també doncs, que s'ho agafen com una cosa de tradició i identitària. I a part, doncs, fruit de tot aquest bon moment que està passant la ratafia, doncs també, com molt bé que deies, està desubicant una miqueta també doncs, del consum de xarop de sobretaula, que evidentment és el moment ideal, però fins i tot hi ha gent que està atrevint doncs, a fer còctels, l'utilitzen per la cuina, amb una copa a la nit o al vespre per fer-la petar amb els amics o amigues. Vull dir, així estem donant moltes possibilitats.
0: La ratafia pot ser el licor que, per exemple, doni alegria als rostits i guisats. És fantàstica com a ingredient dolç, amb flams, coques o com a rec d'un gelat de torró, un postre conegut com un catalanet. A Can Bosch la defineixen com la reina de les sobretaules, un producte fet amb paciència, cura i passió. Aroma i essència d'un territori i símbol d'identitat. Això és la ratafia pel Joaquim Bosch.
1: Significa la família, significa tradició, significa història, significa una mica tot, no? La meva vida, en gran part, doncs, gira al voltant de la ratafia. I doncs, la intenció doncs, és seguir, ja soc membre de la sisena generació, doncs, seguir preservant aquest negoci, aquest llegat i fer créixer doncs, la marca Bosch arreu d'on puguem.
0: Si us hem fet venir salivera, ja ho sabeu, cada primer dissabte de mes, pels vols de les 11, Destileries Bosch us ensenya les instal·lacions, el procés de producció de la ratafia i la seva història. Contacteu amb ells a ratafiabosch.cat.

0: Sendas.
1: Som animals de costums en aquest programa, i som animals de costums perquè de vegades ens agrada repetir. Com que hi ha llocs que ens agraden, doncs hi tornem, però també canviem d'escenari. No anem ben bé al mateix lloc, evidentment. Xavi Tió, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, dèiem que som animals de costums perquè continuem a la mateixa comarca que en l'últim programa, al Bages.
2: Just, avui continuem al Bages, demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
1: Això si som de Barcelona o els voltants, evidentment, eh?
2: I si el darrer programa ens vam quedar al costat de Manresa per anar a visitar la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada, avui anirem aproximadament una quinzena de quilòmetres més al nord. M'explico. Si tiréssim una hipotètica línia recta entre Calaf i Súria, veuríem que passa ben bé per la serra de Castelltallat. Doncs bé, a l'extrem oriental d'aquesta serra, tocant a Súria, trobem la serra de la Sala. Serà l'escenari de la proposta d'avui que ens portarà a enfilar-nos primer fins a la Torre de Salipota, continuar guanyant alçada per una frondosa obaga sobre Cuaner, acabar de guanyar la carena fins a assolir el cap de la serra i les antenes, i d'allà retornar pel Solell per anar a visitar diverses masies enruïnades, acompanyat tot plegat d'algunes fonts interessants.
1: Per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a Súria. Al marge dret del Cardener trobem el barri de Salipota, i al capdavall del carrer de la Font del Ferro, pel costat de la masia de Salipota, prenem un camí ben fressat que s'enfila fort entre Pineda Jove pel llom que baixa del turó on hi ha la torre de Salipota, seguint la línia de corrent per als repetidors del cim. Al costat de les antenes i l'edifici de servei dels repetidors s'alcen les restes de la torre, circular, bastant malmesa, envoltada per les runes d'un fossat. És una torre del segle XIX, destinada al seu dia a la telegrafia òptica militar, dins de la línia Barcelona-Manresa-Solsona, de la qual formava part també la torre fossada que tenim aquí a Martorell, i efectivament veiem que tenen característiques similars. De la torre, ja més planers, anem a passar pel vals de Cal Jové, ben bé penjat sobre un meandre del Cardener. Entrem al terme de Sant Mateu de Bages i seguim un tros d'un petit recorregut, és el PRC-134, és el sender de Súria, fins a la Font del Ferro. Era una font força visitada, situada en un entorn humit, ombrívol. Aquí deixem el PR i ens enfilem per la frondosa obaga de la serra, entre arços, àlbers i boixos, cap a la Font de la Crossa. És una petita surgència arran de terra, i una mica més amunt trobem les restes de la Crossa. Era una casa petitona, situada, això sí, en un entorn amb vistes sobre la riera de Cuaner. Després fem un tram de pista que ens du a trobar un filat elèctric que, per l'escanal que baixa de la carena, ja no deixarem fins a dalt de tot. En algun tram el pendent és molt accentuat, fins al punt que haurem de fer servir les mans per superar les successives graonades de roca. Sortim al capdamunt de la carena, en un punt on hi ha una gran fita, i d'allà, completament planers, seguim el llom pel damunt d'un mur de lloses, talment una antiga partió de terme. Anem trobant fites sovintejades, formades per lloses orientades al carener, que assenyalen el termenal entre Cuaner i Sant Mateu de Bages, tot i que administrativament formen part del mateix municipi, i envoltats de pineda que ens priva de les bones vistes que hi hauria, arribem a la Creu de la Sala. És un pedestal de roca triangular d'una creu termenal entre el bisbat de Solsona, el terme de Cuaner, i el de Vic, Sant Mateu. No? Té una inscripció a cada cara. Per una banda trobem Sant Mateu, en l'altra Cuaner, i a l'altra un any, que és el 1900. Al cap de poc de la creu arribem al cap de la serra, és l'alçada màxima de la proposta d'avui, amb vistes sobre el Prepirineu i Pirineu Orientals, i de seguida arribem a uns repetidors de telecomunicacions, que és un lloc conegut com les antenes. Aquí deixem el llom i cap a sud, entre roures, per la solana de la Rabassa, anem a trobar una pista que ens mena a la masia mig enrunada del Solerot. D'aquí, de la casa, per un tram sense camí definit, anem a baixar a una rasa, i al capdavall, pel costat de marges força alts, que encara fan molta patxoca, anem a desembocar en uns camps de conreu i acabem d'arribar a les ruïnes del Casató. És una casa de pagès amb una llinda del 1774. i d'aquí, ja per pista ampla, assolim Cal Eloi. És una gran pairalia en estat ruïnós, immens casal gòtic aturonat amb un cos adossat a llevant del segle XVIII i tot d'edificis annexos als voltants. Tot i perduda, encara és realment impressionant. Per sota de Cal Eloi agafem una altra pista que baixa el torrent de Cal Mateu fins a trobar la Font de la Sala, recuperada recentment pel Centre Excursionista de Súria, amb una bassa al costat en un indret frescal on abans sovintejaven les fontades. Deixem la font i ara pel Solell arribem a la Sala. És una altra gran masia enrunada, havia estat una antiga domus documentada des del segle XII, que no ha perdut la seva fesomia de fortificació, malgrat haver funcionat com a masia, com a mínim a partir del segle XV. Es va abandonar a mitjans del segle passat i, annexades, hi ha les restes de l'antiga església romànica de la Mare de Déu de la Sala, també ensulciada. L'edifici té això, característiques romanes, trobem espitlleres a les façanes i veiem arcades apuntades al celler, similars a les del celler de Cal Eloi. D'aquí, de la Sala, anem fins al Pas de la Sala, és un petit collet a la serra, i d'allà, per pista, amb un pendent més que considerable, assolim de nou la masia de Salipota, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la extensa explicació de la ruta, la descripció d'ella, però ara el que hem de fer són les xifres, les bàsiques. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 12,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 610 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
2: Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos a totes les masies interessants que trobarem.
1: Del 0 al 5, quin és el grau de dificultat?
2: Un 2 sobre 5, sobretot pels pendents de pujada.
1: I quina cartografia trobarem?
2: Tenim un mapa força detallat que es diu Serra de Castelltallà, a escala 25.000 de l'editorial Mont Editorial.
1: I a internet?
2: I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de la Sala, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Tomás García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
1: Doncs seguim voltant per les Seychelles. Primer en Tomàs ens va portar a les tres illes principals, Mahé, Praslin i Ladik. Avui coneixem altres illots com ara Curious, Felicité, Sister o Coco. I també comença a explicar-nos allò que sempre ens frapa dels viatges a països exòtics, els paisatges i la seva natura. Paisatges exuberants i fauna salvatge. Atenció, ratpenats amb cara de guineu, serps, taurons, peixos de tots colors, tot un conjunt d'éssers vius que ens explica tot seguit el nostre viatger. Tercer capítol que dediquem a les Seychelles. Ma pomba que ya ya ma case, ma
3: pomba que ya ya ma case. Altres illes que us destacaria serien, per exemple, la illa de Curiós, que és també molt, molt petita. Aquí no pots dormir, només es pot visitar. De fet, en molt poques de la resta d'illes es pot dormir. Sí que hi ha alguna illa privada, però que és inaccessible per les butxaques, com la meva i com la de la immensa majoria de persones. Però, bueno, la illa de Curiós és un parc natural, tota la illa, i és molt famosa per les tortugues i pel coco de mer, també, perquè, com et deia, només creix a Praslin i aquesta illa. Després també hi ha com un trio d'illes, un petit trio, que és la illa de Felicité, Sister i Coco, que són tres illots molt petits, inhabitats, que permeten veure un paisatge realment paradisíac al bell mig de l'oceà. Realment és maquíssim. Hi ha com moltes petites illes. És possible fer sortides en barco tant des de Mahé com Ladik com Praslin, que et porten a veure petites illes inhabitades i les rodeges i pots baixar, banyar-te, caminar. Realment és apassionant veure aquestes illes minúscules al mig de l'oceà. Són excursions d'un dia, sempre, sí, no es pot pernoctar allà. Sí que hi ha alguna, el que et deia, alguna illa privada, i hi ha alguna altra que necessites un permís especial per dormir, però jo diria que només ho donen per temes d'investigació i coses molt, molt particulars, no a turistes. Els paisatges de Seychelles, si els hagués de descriure d'alguna manera, primer, no puc obviar la part de la platja rodejada de palmeres i roques de granit, és com la imatge més simbòlica de les Seychelles, aquestes roques enormes, grises, que surten del mig de la sorra i de l'aigua, és com això, la part més característica. Però també a mi el que més em va sorprendre eren les petites muntanyes que es veien sobretot a l'illa de Mahé, a l'illa de Praslinia i a la Vic també. Hi ha com un verd intens ple de vegetació, de palmeres, de tot tipus d'arbustos i també roques enormes que sortien de les muntanyes. Les mateixes que estaven a la platja, però de dimensions molt més grans que sortien de les muntanyes. Realment, si mires cap a l'interior, si gires una mica i deixes l'aigua a l'esquena, és fascinant veure com surten petites collines i petites muntanyes que són verdes completament. Les rutes que vam fer era literalment t'anaves apartant la vegetació perquè realment són camins que hi passa molt poca gent, perquè la gent que viatja a les Seychelles habitualment es queda a la platja i no li ve de gust anar a fer un dia una ruta de 4 o 5 per la muntanya, perquè a més no és còmode perquè està ple de vegetació. Això és com endinsar-te una mica en la selva. A mi, perquè m'agrada molt i soc una mica friqui d'això, però realment em va sorprendre aquesta part de paisatge salvàtic, amb fauna molt petita, també amb molts insectes, fins i tot el que t'he dit, no? Alguna serp que vam veure. Bueno, em va semblar una part molt, molt interessant i desconeguda. Respecte a la fauna, principalment, separaria entre la fauna marina i la terrestre, ¿vale? Perquè ja està com molt diferenciada. La fauna marina és brutal, abrumadora, si em permets. N'hi han diversos tipus de tortugues marines, la verda, la carei, que aniden aquí i que també després estan per l'aigua. Hi ha taurons, hi ha mantes. Bussejar les Seychelles és tota una experiència. Jo vaig fer diverses immersions i vaig veure de tot, molt de prop, molt a prop. És això, una experiència brutal. I després està l'apartat de la fauna terrestre. Les Seychelles són la llar d'una de les tortugues més emblemàtiques del món, que seria la tortuga gegant dalt d'arbre. És una de les espècies de tortugues terrestres més grans i també de les més longeves del planeta, perquè arriben a passar més de 250 quilos i viuen 150 anys, fins i tot. Realment són brutals. Es poden trobar, sobretot, a illes com Praslin, que vam veure alguna, però sobretot a l'illa de Curiós i principalment, sobretot, per sobre de les altres dues, a l'atol del Dabra, que és qui dona nom a les tortugues, perquè aquí ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat i hi ha més de 100.000 exemplars d'aquesta tortuga, la tortuga del Dabra. A l'atol del Dabra. I que arribar allà sí que és veritat que és molt difícil, jo sí que vaig estar mirant, però és molt difícil, necessites, ara no recordo si era com un dia de vaixell, a més és caríssim, o sigui, era com inaccessible totalment, però bueno, em vaig quedar amb les ganes. Després de la fauna també, finalment, hi ha una població molt extensa de ratpenats de la fruita, que també són coneguts com a les guineus voladores de les Seychelles. S'alimenten principalment de fruites com els mangos, papalles o guayabes, també nèctar, flors i demés, ¿vale? Són fructívors. Aquests ratpenats són una de les poques espècies de mamífers terrestres que són nadius de l'arxipèlag i són realment molt, molt grans. És impressionant veure'ls perquè poden tenir una envergadura amb les ales obertes de fins a un, si no recordo malament, a 1,20 m o 1,30 m, una cosa així, que realment són molt, molt grans. I una curiositat d'aquests ratpenats de la fruita és que, a diferència dels ratpenats insectívors que comúment coneixem, no fan servir l'ecolocalització, que es diu, sinó que es guien per la vista i l'olfacte. O sigui, realment no són secs com la resta, sinó que és que veuen. Són molt actius al vespre i precisament un bon lloc per veure'ls és on he comentat abans, que és a la Bahia de Ternay. Nosaltres vam estar allà diverses hores observant-los i ja tinc fotos al blog d'aquests ratpenats que són molt, molt bones. Pel que fa a les serps, molta gent directament anirà a la platja, amb la qual cosa allà és molt difícil que trobin alguna, però igualment no sóc un expert ni molt menys, però sí que el que vaig estar llegint és que pràcticament totes les espècies que hi havia allà a les Seychelles no són verinoses, amb la qual cosa això ja et deixa bastant més tranquil, i també si trobes alguna, doncs una mica de sentit comú. Jo quan la vaig trobar, doncs simplement el que vaig fer és intentar no estar a prop i estava al mig del camí, vaig creuar, la vaig saltar i ja està, i no es va moure i ja, amics, però no va ser, i vaig trobar una en dues setmanes, o sigui que no és gaire habitual tampoc i no suposen un perill real.

Doncs aquí s'acaba la nostra ruta d'avui. Esperem que us hagin agradat aquests continguts i que repetiu. I ho teniu molt fàcil. Només heu d'entrar a laxarxamés.cat, registrar-vos de forma gratuïta, si encara no ho heu fet, i buscar el podcast dels Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i de qui us parla, en Jaume Monés. Us esperem la setmana vinent a qualsevol de les 35 emissores sindicades que tenen a bé incloure'ns a la seva graella. Salut, cames, i que tingueu una molt bona ruta.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, aquest cop a 128 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon vespre.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Per si no ho teníeu present, Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i que consisteix en un cicle de converses enregistrades de manera descentralitzada, lluny de l'àrea metropolitana, per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris arrelats al territori. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudència Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podreu seguir el programa també en format videopodcast. Com dèiem, avui som lluny dels estudis de Ràdio Sant Boi. Sergi, expliques on estem fent el Lecturista avui?
1: I tant, avui som a Calonge, poble de llibres, que imagino que els nostres oients doncs, ja deuen conèixer. És aquest booktown de la Costa Brava, que actualment té 6 llibreries i que aquest any farà 5 anys. I més concretament, estem enregistrant en directe i en públic, per primer cop, a l'hotel Terra de Vents, que, escolta, ens han posat aquí un vinet i un pisco labis.
0: Aquí darrere, a més, això del format videopodcast és xulo, perquè a més es pot veure, no? Jo aquesta vitrina aquí darrere m'enduria a casa,
1: Jo crec que hem de venir a gravar aquí cada setmana.
0: Sí, exacte, sí. Doncs bé, saludem també al públic que ha vingut avui. Moltíssimes gràcies per venir. Si Lecturista es tracta de rondar pel territori per conèixer projectes literaris interessants, Calonge era una parada obligatòria. Havíem de venir a enregistrar aquí sí o sí segur, perquè de fet és un cas únic a Catalunya, no? Com sobreviuen 6 llibreries en un poble tan petit com Calonge? Són realment un reclam turístic? Volem conèixer una mica més aquest projecte, però també tenim interès en un altre aspecte que aquí a Calonge també podem trobar, que són les llibreries especialitzades. És a dir, aquelles llibreries que basen el seu fons en un tipus concret de literatura. I per parlar-ne avui tenim un anfitrió de luxe, perquè sempre que fem Lecturistes, no? Normalment a la ràdio doncs, tenim els convidats, però clar, amb Lecturistes som nosaltres els que anem rondant, així que tenim anfitrions i els convidats doncs, som nosaltres. I tenim amb nosaltres, com dèiem, en Jordi Vilà, que és el llibreter de la llibreria La Històrica. Bon vespre, Jordi.
2: Hola, bon vespre, benvinguts.
1: Gràcies. Normalment és al revés, això.
0: Sí. Bé, al llarg d'aquests 5 anys que té Poble de Llibres, algunes llibreries han tancat i d'altres han obert les seves portes. Tu, Jordi, no hi eres a l'inici, nosaltres havíem vingut.
2: No hi era
0: a
2: l'inici.
0: No, recordo fa quants anys vam venir, però no sé si...
1: El segon aniversari.
0: El segon aniversari de Calonge vam venir. I La Històrica no hi era. Quan arriba La Històrica a Calonge?
2: Arriba, a veure, això va ser farà un any i mig, 6 de juliol del 2024. Exacte, 2024. I, per tant, La Històrica forma part de la segona tongada de llibreries en el moment en què es va proposar d'obrir més llibreries, doncs mira, ens hi vam sumar.
0: Uh-huh. I perquè tu tenies experiència com a llibreter
2: no.
0: Abans? Perquè ara aquí és el moment aquell de hem trobat que en Jordi és professor i ens dirà no sóc professor.
2: 18 anys donant classe.
0: Sí.
2: I segueixo donant classe. Vull dir que l'experiència docent doncs hi és, la vocació hi és, però també és veritat que, bueno, ja ho sabeu, escolta, amb les vagues que hi ha hagut, doncs que els docents estem una miqueta cremats de tanta burocràcia i moltes coses que haurien de canviar. I tot i que la docència m'apassiona, però necessitava una miqueta també canvi d'aires. I mantinc la docència 3 dies a la setmana i la resta doncs, la dedico a aquest projecte, que de fet és una llibreria, però també és una excusa, és una tapadora, fem altres coses, a més de la llibreria.
1: Ui, això
2: sí,
1: sortirà, eh?
2: És allò, ja, sí, no, és tot una tapadora per fer divulgació cultural, divulgació d'història i muntar amb els tinglados, i perquè aquí no he de seguir un currículum, saps? Vull dir que aquí jo munto el pla d'estudis i sí. Jo me lo guiso, jo me lo como.
1: Està molt bé això que estàs cremat de la docència, és normal.
2: No, bueno, a veure, cremat. No,
1: però perquè em refereixo, et poses en un món fàcil com el de fer el llibreter, eh?
2: Clar, exacte, sí. Allò és de sortir del foc per caure
0: les
2: brases.
0: Tal qual.
2: Però la veritat és que el fet de poder reduir la jornada, la docència, estic fent un 60% de la jornada, estic a un institut i també estic a la UB com a professor associat i, ostres, faig una part d'una cosa que m'apassiona, però també estic fent una altra cosa que també m'apassiona. Llavors, mira, saps? No poso tot el mateix que vas i diversifico.
1: Ara, per tu obrir una...
2: I ho deixo de tot.
1: Obrir una llibreria especialitzada en història era el pas lògic. Doncs
2: sí, perquè Les meves dues passions són la història i la comunicació. I de fet, a l'institut imparteixo història a segon de batxillerat i comunicació i publicitat a primer de batxillerat. I a la universitat dono classe de història de la comunicació i semiòtica.
0: Llavors,
2: exacte, maig. I la llibreria, que és una llibreria especialitzada en història, on venem doncs, novel·la històrica, assaig històric, història també per la canalla, perquè s'hi enganxin, però jo crec que també una part molt important en la divulgació històrica, que és comunicar, no? Saber comunicar i fer arribar la història i tot allò que ens aporta la història, perquè la història ens ensenya a pensar també, ens ensenya a entendre, a pensar, i quan parlem d'història, a vegades hi ha gent que passa per davant de la llibreria i sento que diuen... Ells no ho saben, però jo els sento. No, perquè des del carrer fan comentaris i pensen, no ens ho sentirà, ho sento tot. Ho sento de tot. Com en un bon poble t'has d'assabentar de tot. I els sento que diuen, ai, aquesta llibre... Només és d'història. De seguida sortiria al carrer i diuen, què vol dir només d'història? Potser la història ho engloba tot. Però tenir història de l'art, història del pensament, història econòmica, història cultural... Clar, toquem sociologia, antropologia... Toques totes les tecles. És que s'ha quedat petit a la llibreria. He d'ampliar-la. Si algú té un local disponible, que m'ho
1: digui. Sí, segur que hi ha locals, perquè quan ens escolta...
2: No et pensis, eh?
1: I, escolta, és pionera aquesta llibreria a Catalunya? Hi ha alguna llibreria semblant,
2: no,
1: de temàtica històrica?
2: A veure. A mi m'agrada dir que és la primera llibreria especialitzada en història que hi ha a Espanya. I m'agrada dir-ho perquè...
1: Això no ho poses, també,
2: No ho he posat perquè... Ho he buscat, eh? Però saps aquelles coses que dius, potser ho dic
1: i
2: al cap de dos dies ja et surt que en un poblet de no sé on hi ha una llibreria especial també. També és cert que el Museu d'Història de Barcelona, el MUBA, fins fa relativament poc, la llibreria que hi havia del museu era una llibreria que tenia llibres d'història però tenia llibres una miqueta de tot. Per tant, no era una llibreria especialitzada. Ara, des que hi ha hagut un canvi en la gestió de la llibreria, sí que és una llibreria especialitzada en història. Uh-huh. Història de Barcelona, principalment, però també té productes per la canalla d'història de Grècia, de Roma, etc. Però tenen molta menys cosa que nosaltres. Ah, sí. Que estem molt més ben assortits.
1: Bé, per aquesta gent que dius que passa per allà i diuen això només és d'història i tal, ja ho has pensat una mica, però què hi podem trobar a la llibreria? Perquè, clar, potser la gent pensa que només tens llibres de text que parlen d'història, però què s'hi troba a la petita llibreria?
2: A veure, començant per l'assaig històric... Clar, hi ha tots aquests llibres que fan un enfocament de la història més global, més transversal, i que agafen potser un fil conductor, i a partir d'aquest fil conductor doncs, t'expliquen la història de la humanitat, o fan reflexions amb un enfocament sociològic, un enfocament econòmic, un enfocament antropològic, un enfocament filosòfic, un enfocament artístic. Després, doncs, tenim aquests assajos per ordre cronològic, des de història antiga, tens història de Roma, història de Grècia, història d'Egipte, i vas tirant. També els europeus en història de Catalunya, o història de l'Empordà, o història de Barcelona, o història d'Espanya, història d'Europa. També tenim una secció de biografies, una secció dedicada a la dona, és a dir, la història de la dona la trobem a tot arreu. Però m'agrada també tenir una secció dedicada a aquells llibres que posen l'èmfasi en aquella part tan invisibilitzada tradicionalment de la història. Per exemple, una secció d'història de bruixeria. Però de la bruixeria real, vol dir que d'aquelles persecucions que van patir les dones acusades de bruixeria, que en la història fantàstica de les bruixes moltes vegades ha eclipsat la història real, no?, que hi ha darrere. No? Ni els nanos, quan pensen en bruixes, pensen en una idea molt romàntica de les bruixes. Molt bé, però, escolta'm, i totes aquelles dones que van ser perseguides, acusades de bruixeria, i això també ha d'aflorar, s'ha d'explicar. Què més? Tenim una secció d'història del cinema, d'història de l'art, de novel·la gràfica històrica. Després, tota la secció infantil. Aquí tens des dels contes aquests que serveixen per... que són molt visuals, no?, per localitzar figuretes i tal, que són molt entretinguts. Jocs, també llibres joc. Fins a còmics per adolescents, llibres juvenils, també, història. I després tota la part de novel·la històrica, que la novel·la històrica és allò de... Bueno, també l'organitzem per períodes, però també tens la novel·la històrica, que és ficció històrica, És a dir, ficció ambientada, contextualitzada en un ambient històric, en una època o en un lloc, i després tens la novel·la històrica que és fidel als fets i als fenòmens.
1: Clar, això t'ho volia preguntar, és una curiositat que tenia, perquè clar, tu ets historiador i segurament...
2: Pateixo molt.
1: Ah, això t'anava a dir. De novel·la històrica en deu haver de molt bona.
2: Sí,
1: i molt
2: dolenta.
1: És gaire per a punyetes, tu.
2: Molt per a punyetes. I els de, ja, clar, els de les distribuïdores no sé, em deuen tenir mania perquè em faig un fart de tornar llibres.
1: Sí? Però sí. Sense vendre'ls, vull dir, sense intentar vendre'ls.
2: No, m'arriba el llibre i veig que és un mal llibre i el torno. Ah,
0: això no ha d'estar a la meva llibreria.
1: No. Això està molt bé.
2: I n'hi ha alguns que fins i tot, un cop l'he llegit o l'he començat a llegir, dic, mare, què és això? M'ha sapigut greu tenir-lo exposat a la llibreria, perquè penso que allí si algú l'ha comprat. I ara com ho farem? No, però t'arriben a vegades novetats i no dones l'abast per llegir-los, per revisar-los, i llavors ja els poses, els tens allà posats. I potser se n'han emportat algun, però clar, quan... Dius, ja és massa tard, ja s'ha anat tot. I sap greu. Hi ha molta novel·la històrica mal feta. És a dir, clar, a mi que em sap greu, o sigui, el que m'agrada de la novel·la històrica és evidentment, que entretingui, que et permeti fer una immersió en aquell context històric i que també aprenguis coses. Però sobretot, que et permeti pensar i que t'emportis una visió més aviat realista, semblant, d'aquella història. Però hi ha novel·les que enganyen. Que enganyen i que fan uns enfocaments, unes visions molt esbiaixades de la realitat. O que deformen fins i tot personatges històrics, no? Que tenen un biaix molt clar. O que reforcen llegendes negres. Llavors, això és mala novel·la històrica i fa un flac favor a la divulgació de la història.
1: I no creus que hi ha algunes llicències que es poden prendre?
2: Sí, sí. Una cosa són les llicències.
1: Si ha d'especificar, sí. Diguem que és ficció...
2: Totalment. I no, però es nota molt, eh? Es nota molt. I aquí es nota molt quan qui escriu la novel·la històrica té formació. És historiador o historiadora, o bé s'ha documentat bé i ho ha fet amb rigor i amb criteri. Les llicències sí, estan molt bé, però veus que hi ha alguns autors que es prenen les llicències que no toquen.
1: Sí. Diguem-li llicències.
2: Llicències, però...
0: Ha d'haver una línia, no? Sí. Ha d'haver-hi un...
2: Sí, sí, i a veure, també veus que hi ha molts... I això a Catalunya jo crec que es fa molt bé. Que hi ha molts autors catalans que quan fan novel·la històrica s'assessoren i demanen ajuda. Posem un exemple, Albert Sánchez Piñol. No? Aquest senyor és de formació, ara no us vull enganyar, és antropòleg.
1: Sí.
2: I quan ell va fer Invictus, es va assessorar amb en Albert García Espuche, que és un senyor que va excavar al Born, al barri de la Ribera, que en sap moltíssim del període de la Guerra de Successió, i potser és qui més en sap del que va passar a Barcelona durant el setge de 1714. Doncs aquest senyor, l'Albert Sánchez Piñol, s'inventa un personatge de ficció, el Martí Zubiria, sí. Però després apareixen personatges reals, apareix Antoni de Villarroel, el Rafael de Casanova, i tot el que passa a la novel·la està perfectament documentat. Llavors, això és una molt bona novel·la històrica, que és entretinguda, que és apassionada, no sé si l'heu llegit, però que és molt cinematogràfica.
1: Sí, no, absolutament. Sánchez Piñol, les llicències se les pren d'una altra manera, però el rigor sí que és correcte.
2: Però que darrere hi havia, doncs, la Vera Díez, potser.
0: I tu has assessorat escriptors? T'han vingut a...
2: Sí. Recentment, un autor de Calonja.
0: Sí.
2: De Calonja o de Palamós, el Jordi Salvador. Ara no sé si és de Palamós, no? Que sí. I em va demanar doncs, també consell per la seva última novel·la, L'escenògraf, que tracta d'un doncs, noi que, bueno, que és fill d'una família burgesa i que es dediquen al comerç amb Amèrica, i ell diu, això no em va, i llavors ell es converteix en escenògraf, i, bueno, i em va demanar una mica d'assessorament sobre tot això. És una novel·la molt ben documentada.
1: Aquesta sí que la vendràs, no?
2: Sí, la tinc a la llibreria, i tant, sí.
1: Bé, a Calonja hi ha altres llibreries que podríem considerar especialitzades, no? Com Calonja Còmics, que s'explica per ella mateixa. Tenien la botiga dels Fils, que està especialitzada en llibres i revistes de patronatge, o La Fàbrica, que té temàtica musical, però on també es pot fer un piscolabis i tastar bons vins, no? Que nosaltres ja els hem tastat, ja hi vam anar. I tu creus que Calonge és un bon lloc per a aquestes llibreries especialitzades, per diferenciar-se de les més generalistes?
2: Sí. A veure, el concepte llibreria especialitzada, el que és important és qui hi ha al darrere. I en una llibreria generalista també, vull dir, com és el cas de Rals o Libalista, en què hi ha persones que coneixen els llibres, que són bones prescriptores, que estimen els llibres. En les llibreries especialitzades hi ha d'haver darrere una persona que en sàpiga. Clar, a la fàbrica, a la llibreria musical, qui hi ha? La Lídia, que és músic. Qui hi ha darrere de Calonge Còmics? Doncs en Pol, que és il·lustrador. I qui hi ha darrere de l'Audi dels Fils? L'Ed Ascun, que ella és, bueno, ella fa cursos de patronatge i de costura, i per tant, doncs, darrere hi ha persones que en saben.
1: Està bé, no?
0: Sí, clar, al final.
2: No, a veure, que trobareu tots els llibres aquí? Potser no. Potser hi ha més llibres a la casa del llibre al Passeig de Gràcia de Barcelona. Però demana'ls prescripcions a la gent... O sigui, a veure, no, és que ara direm...
0: Endavant, es pot dir.
2: Sí, a les llibreries grans, doncs, que trobaràs gent que treballa a la llibreria, però que no són llibreters. No sé si m'explico.
0: Perfectament.
2: El llibreter és aquell que estima els llibres i que no li sap greu estar xerrant de llibres durant una hora, encara que no en vengui cap. Mm-hmm. Això és un llibreter.
1: Quina bona definició.
2: I una persona que treballa en una llibreria és aquella que, bueno, doncs, escolti'm, el llibre el trobarà allà i passi per caixa.
1: Bueno, així, clar, amb tot el que estàs dient, entenc que aquí hi ha molta pinya entre els llibreters de Calonge, feu moltes coses junts.
2: Sí. Bueno, fem coses junts, fins i tot fem teatre junts, imagina't. Mira.
0: Ostres! Sí.
1: Teatre de veritat.
2: No,
1: actuació,
2: va.
1: Vull dir...
2: No, fem teatro, fem teatro.
0: Teatro.
2: Sí, no, però vull dir que sí, que fem coses junts, vull dir que, a més, està molt bé aquesta ajuda, aquesta col·laboració. Em falta una cosa, doncs jo te la deixo. Mira, per exemple, en el meu cas, que jo no tinc experiència com a llibreter, doncs sort n'he tingut de la Mary, de la llibreria Rals, que està just a davant, qualsevol cosa que he necessitat, ella m'ha ajudat. Doncs amb el programa de gestió i totes aquestes coses, i escolta'm, això, i la devolució, com ho he de fer? Clar, això ens ha ajudat molt.
1: Això que us encanta, els llibreters, eh? Totes aquestes feines que...
2: Sí.
0: De gestió.
2: Sí, és tot un món. Després, jo crec que també hi ha una part institucional, és a dir, que els ajuntaments, els consells comarcals, diputacions, que en diferents mesures col·laborin i aportin cosetes, també. Això és molt important. Per exemple, l'Ajuntament de Calonge, el fet d'acompanyar-nos amb aspectes de comunicació, de divulgació, organitzant també activitats, cedint-nos espais, que això és molt important. Vull dir, avui mateix som a l'Hotel Terra de Vents i és un espai privat, i igual que col·laboren ells, doncs col·laboren altres espais, com el Tap Blau, com el Nome de la Vida, que són altres restaurants, o Can Muni, però també l'Ajuntament ens cedeix la Sala Fontova, el teatre, ens cedeix els espais del castell, quan fem tertúlies històriques, espectacles, i això és molt important perquè tinguin endavant. I després jo crec que el següent pas potser serà treballar en xarxa, és a dir, que les petites llibreries acabem col·laborant, que això encara no ho fem, o no ho fem prou, però crear una petita xarxa de microllibreries o petites llibreries, ves que això no pugui ser el següent pas.
1: Jo trobo molt important això de que hi hagi suport institucional, perquè al final és... O sigui, quan les institucions es posen de cul, no hi ha manera de fer res, i aquí, clar, hi ha una voluntat de que el Booktown prosperi, entenc. Però a part d'això, clar, tenim-te avui... Bueno, ens tens tu, de fet, com a anfitrió, però
2: ens tenim.
1: Que maco. No podem deixar de parlar de xarxes socials, perquè actualment, qui més qui menys, fa servir les xarxes socials per promocionar el seu negoci, però tu això ho has portat a un nivell superior. Tu has tornat un autèntic influencer de llibres.
2: A veure, abans he dit que vam obrir la llibreria el juliol del 2024. Ok, juny del 2024... Jo tenia un Nokia 30, que era el 3310. 3310.
1: I encara el deus tenir, perquè és indestructible.
2: El tinc guardat, però jo anava amb un Nokia, és a dir, SMS i trucades. Punto. No volia saber res de xarxes socials, o sigui, ho considerava una cosa terrible.
0: Ai, la vida.
2: Però a la llibreria, doncs clar, necessites com a eina de treball també l'smartphone. I per primera vegada vaig tocar un smartphone. Bueno, i sort em vaig tenir, una altra vegada, doncs, del meu marit, que em va anar ajudant i a començar a fer publicacions i els canals d'Instagram i tot això, i ha funcionat bé.
1: I ha funcionat. Una rebuda espectacular, no?
2: Perquè, sí.
1: O sigui, 13.000 seguidors, més de 13.000 seguidors a Instagram, més que nosaltres, també t'he de dir. Per tant, ho fas molt bé.
2: Sí, no?
1: No perquè nosaltres fem gaire bé, però...
2: No escolta, res, sí.
1: De, bueno, la veritat és que jo t'he de dir, jo que, a part de fer vídeos, soc consumidor, jo crec que els vídeos que fas tu ara mateix són del millor que es pot trobar en divulgació literària.
2: Uau,
1: no, ostres. Jo sé, ja deia la Laia, jo miro molts més vídeos que ella, perquè ella
2: doncs,
1: es dedica a editar-los.
2: Brindo per això.
1: No, mira, jo trobo que fas una feina Gràcies. Increïble, que clar, això, no sé si es tradueix realment a que la gent vingui,
2: sí.
1: Diguéssim, t'ha obert el negoci.
2: I fa, sí.
1: I fa, no?
2: Sí, fa molt. Jo això ho vaig notar un dia, o sigui, clar, hi ha moltes anècdotes, però un dia que pujava pel carrer per obrir la llibreria i passen unes noies amb un cotxe i fan hola, ei! Jo vaig quedar una miqueta pare, jo clar, vaig saludar, hola! I amb aquella possibilitat vaig pensar les conec, volia que ens coneixem, però ara no recordo. Això de veritat que a vegades et passa, seran exalumnes.
0: Clar, sobre...
2: Perquè allò amb els anys i dius, ai, aquí deu ser, no? A vegades et saluda gent i penses, són pares d'alumnes o exalumnes. Després, al cap d'una estona, venen a la llibreria i diuen, ai, diu, és que abans t'heu saludat, diu, però tu no ens coneixes. Ah, mal, ok.
0: Van fer la reflexió.
2: Sí. I em van dir, no, però és que clar, et coneixem per Instagram. Mal, ok.
1: Ets famós.
2: I clar, llavors això que et trobes gent i també diu, ai, que et segueixo per Instagram i tal. I sí, és que ve molta gent. No només... venen per aquest reclam, també hi ha gent que compra, o sigui, que fa les comandes per Instagram, llavors fem els enviaments a domicili, vull dir que també és una font també de vendes, però també és molt maco perquè a vegades doncs, et vien un missatge per Instagram, escolta, aquest llibre, tal. Bueno, doncs a través de notes de veu, doncs, és que m'agrada molt xerrar, ja ho heu vist. Però els explico, doncs mira aquest llibre i tal, però hi ha aquest altre i també si t'agrada, per on aniríem? I llavors comencem una conversa i al final ens acabem trucant. I xerrant.
1: Has fet amics aquí.
2: I dius, ah, però ja vindrem. I acaben venint també a la llibreria.
0: Que maco.
2: Sí, la veritat és que aquelles xarxes socials que al principi és una cosa potser més freda i el que no m'agrada a les xarxes és això, aquesta distància, doncs mira, al final acaba sent la trucada o acaba sent la trobada presencial, i això és molt xulo.
1: Però a part d'aquest contacte previ, t'has trobat que hi hagi gent que ve a Calonge a conèixer-te a tu?
2: Sí.
1: A tu específicament,
2: sí.
1: De
2: dir... però molt heavy, però és que ve gent, o sigui, ha vingut gent, no sé, de llocs llunyans, de Lleida, de Mallorca, de Castelló.
1: De Sant Boi.
2: Sí.
1: Perquè nosaltres hem vingut a conèixer-te tu,
2: sí.
1: Això del programa és, mira, de més
2: sí,
1: risc.
2: Però jo penso de llocs
1: sí,
2: de gent
1: no?
2: Que vingui de lluny. I també ha fet que després em demanin per anar a fer xerrades. Vull dir, no sé, a la Rovira i Virgili vaig anar a fer una xerrada per parlar amb estudiants d'història, del grau d'història, sobre... la divulgació de la història, no? Estudiants d'història i història de l'art, que a vegades pensen, no, bueno, i què farem, donar classes? Bueno, doncs es pot fer també més coses, pot fer divulgació històrica, doncs vaig anar a fer una xerrada, i també perquè m'havien conegut a través d'Instagram.
0: De xarxes,
2: és
0: no?
2: Quines coses.
1: Però nosaltres es van convidar a fer un taller de podcast per nens en un institut, encara no entenem per què. Passen coses molt estranyes.
0: Sí, passen coses d'altres. Comences a la xarxa, el que dius, però després
2: O també, mira, el dia 24, el dimarts 24, estrenem l'Arqueopodcast, que és és la quarta temporada, que això porta l'Arqueoxarxa, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, i aquesta temporada se l'han encarregat a nosaltres. I també va ser això, va ser el reclam, i ens van dir, ens agrada el que feu, doncs vinga. I hem gravat 12 capítols, i començant a publicar el 24, i un cada mes, i també... Mira, la cosa de la xarxa.
1: Genial.
2: Sí.
0: Doncs, a banda de la xarxa, parlem una mica d'activitats, perquè aquí a Calonge es fan un munt d'activitats, hi ha moltíssima activitat cultural que, de fet, ho hem pogut comprovar intentant buscar data per fer aquest podcast,
2: sí,
0: que realment
2: sí,
0: com,
2: complicat.
0: Ostres, aquí no es pot aquest dia.
1: És que no pareu aquí.
0: Perquè no pareu. Ja ens has comentat, no?, de que us ajuda molt també Calonge, Poble de Llibres, amb tota aquesta coordinació, i volíem saber una miqueta, que diguis una miqueta les activitats que fas, que aquí a Terra de Vents també en fas algunes, que abans hem... I a més aquí una quanta de la gent que ve em sembla que també participa, que abans fora de micros, perquè clar, això no s'ha sentit, però que part del públic que està aquí diu el Jordi no només el coneixem, sinó que a més és que l'estimem. Vull dir que aquest contacte amb les activitats va més enllà, jo veig.
2: Sí, activitats en fem tots, eh? Vull dir que la Mary munta un munt de tallers d'escriptura, presentacions de llibres, tallers infantils, el Pol també concursos, cursos, tallers d'il·lustració, l'Esascun és un no parar de fer un munt de coses, van muntar un arbre de Nadal fet tot de, com es diu això, la tècnica aquesta? De ganxet, brutal, sí. Ja, és que no entenc, es parla molt de l'arbre de Nadal, l'arbre de Nadal de Vigo, el de Badalona, que són uns mamotretos que no tenen cap gràcia, una cosa freda i metàl·lica, i aquí tenim un arbre de Nadal, no sé quants metres fa allò.
0: És gros, és
2: 7-8
0: gros.
2: 7 metres gros. I tot de ganxet, espectacular. I això és iniciativa de l'Izaskun amb la gent del poble, o sigui, la gent del poble que ha estat allà fent el ganxet i després fundes pels arbres, els arbres embolicats també de ganxet, o sigui, coses precioses que impliquen tota la gent del poble, i això és dona un dinamisme i fa això, i fa comunitat, i és espectacular. I des de la històrica tenim diferents formats, petit format, format mitjà i format gran. I allò que us deia, que aquí com que no tinc ningú que em marqui el currículum i el que he de fer, doncs man, una miqueta el que ve de gust. Aquí a l'Hotel Terra de Vents fem una cosa que es diu safareig històric, i el que fem és com una mena un club de la comèdia, com un monòleg. La gent pot prendre una copa de vi, fer uns muntaditos, i llavors agafem una figura històrica i la desmuntem. I desmuntem normalment la llegenda negra que hi ha entorn d'aquesta figura a partir de les anècdotes, de les parts més sucoses de la història, i es donem a conèixer. I què hem fet? Doncs des de Maria Antonieta, Agripina, Alexandre el Gran, Joan Carles I, els Kennedy, els Borja, Maria Stuart, i, bueno, Audrey Hepburn, Gaudí...
1: Sí, em sembla...
2: Jo no passem molt bé.
1: Ja. Em va passar a l'altre lectoristes també, que ens explica les coses que fan als llocs, i dic, per què visc tan lluny? Perquè jo això no m'ho perdria pels muntaditos, eh? No. Per tot plegat, em sembla una activitat
2: són
1: meravellosa.
2: Són molt bons amb vins de Calonge.
1: Això que no falti.
2: Després, de petit format, tenim el Club de Lectura Històrica. Cada mes és un llibre... Anem alternant. Un mes fem novel·la històrica i l'altre mes, el mes següent, assaig històric. 15 places, i llavors també hi ha maridatge de vins. Ho fem a Can Muni. Després tenim les tertúlies històriques. Això ho fem al teatre, a la Sala Fontova, a vegades al castell, anem fluctuant, però ara estem bastant...

0: d'òpera, també és molt gran coneixedor de l'òpera, i el Catalunya Ràdio fa una secció sobre això, sobre espoli arqueològic. I després tenim els Vespres de la Històrica, que és un format una mica més gran, en què venen dues persones que dialoguen entre elles sobre alguna temàtica també. Doncs hem tingut tant temps com en Guillem de Ribes i el Martí Gironell, o l'Enric Calpena i en Joaquim Albareda. Que més, format espectacle també, que fem maridatges de història, música, a vegades també vi, no? I aquí hem fet, doncs, la història musical del cinema, hem fet la història musical del Nadal, hem fet també un maridatge d'història i música sobre el barroc, un altre sobre el romanticisme. Ara, el dia 28, farem un espectacle que es titula La primera pell, que és per commemorar el Dia Mundial de la Llengua Materna. Aquest espectacle el fem amb el músic Julen i la violinista i actriu Abril Domena. Serà un espectacle molt, molt emotiu, molta càrrega emocional, maridant música, cançons, textos...
1: I vi.
0: I vi. No, aquest no hi haurà vi. No. El març, amb en Miquel Muñiz, farem aquí a Calonge i a Platja d'Aro un espectacle sobre guerra i pau. O sigui, com la música ha expressat la guerra, el conflicte, la violència, i com ha expressat la calma, la pau, la serenor, i això combinat amb textos molt icònics que parlen d'això, de la guerra i la pau. Per tant, serà un espectacle de grans contrastos.
1: Però que tu descanses algun dia?
2: Estava pensant mateix, quan dorms? Sí.
1: Dorms una mica cada dia.
0: També fem seminaris.
1: Gràcies, que no pares.
0: I també pel maig tenim organitzat un cicle de conferències entorn d'una exposició, tindrem una exposició sobre portades històriques, i també tindrem quatre conferències seguides cada divendres de maig entorn de les portades històriques.
1: Tenim tota l'agenda.
0: I més formats que se'ns acudeixin.
1: Ara, doncs, qui ens escolta, ja pot venir aquí a...
0: No parem.
1: Pot venir a allotjar-se a l'hotel per assistir a tots els teus actes, perquè no pares. Bé, escolta, ara en el programa faríem una secció que li diem al radar, que sol ser una recomanació cultural d'algun tipus o altre, però en aquest cicle de lecturistes ens agrada aprofitar aquesta estona per conèixer una mica més, doncs, el poble que ens acull, no? El poble o ciutat que ens acull. Així que hem preparat una mica de test, unes preguntes de resposta en principi directa. Bueno, tu ja veig que no tens problema d'anar recomanant.
0: Però
1: jo et faig unes preguntes i a veure, així la gent que ens escolti coneixerà una mica més Calonge en aquest cas, no? Per exemple, una persona que ve a fer el turista aquí a Calonge, deixant les llibreries a banda, eh? A veure si... Què creiem que no pot marxar de Calonge sense haver vist?
0: A veure, el recorregut que normalment fa la gent és pel carrer Major, tenim el carrer Càcul, que és on hi havia, doncs, el Call Jueu, l'església, el castell, la capella del Carme... És una miqueta el centre històric. Per tant, és passejar.
1: I ara pas passen per totes les llibreries, no?
0: Exacte, aquí està la clau.
1: Ben jugat.
0: Sí.
1: Llavors, un restaurant bo i no massa car on menjar, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut?
0: Doncs mira, et diria, tornem al carrer Major, i aquí tens, qualsevol opció és bona. Jo diria que anessis fent un vermut a cada lloc, anar fent paradetes.
1: A mi no m'ho has de dir dos cops.
0: No, és la cultura aquesta basca, que és fabulosa, i la trobo genial, d'anar un lloc i fas un montadito i un xacolí, i després vas canviant, i vas fent, i anar-te movent. I aquí passa el mateix. I veus que també els veïns de Calonge també van fent. Ara estic aquí, ara estic allà.
1: Però de baixar del carrer, no? Perquè...
0: Pots pujar o pots baixar.
1: Si puges...
0: Llavors, si comences per baix, doncs et diria, doncs, mira, tens el centre, el Cercle Calongí, a la plaça Major, doncs allà tens un lloc fantàstic que es menja molt bé i hi ha molt bon ambient. I és que a tots els llocs la qualitat del producte és excel·lent. Després, a la fàbrica, amb la Lídia, per fer també un vinet de Calonge, a la plaça, doncs està la Mar de Bé. Si pugem una miqueta més, tenim l'hotel Terra de Vents, que tenen un pati fabulós, que és que val la pena que hi entreu, travesseu i aneu al pati, i el pati a l'estiu és ja està la Mar de Bé, amb musiqueta, allà també fem...
1: L'hem vist i ens han xivat que de vegades graves coses aquí.
0: També, sí, exacte. Davant de l'hotel tenim Can Muni, que és tota una institució, l'Amadeu de Can Muni, és una institució on menjareu molt bé, és aquella cuina de xup-xup. Aquella cuina cuidada, elaborada, que té aquells gustos de la terra, uns peus de porc que et fan plorar, una fideuà, un arròs negre. I és per, sense pressa, eh? Allò, és per entaular-te i que no tinguis...

0: indispensa a Jakarta. I val la pena aprofitar, ja estan jubilats, però segueixen al peu del canó perquè els apassiona la feina que fan. I ara hi ha poques taules, no admeten grups, cal reservar, i val molt la pena. I si seguim pujant, trobarem doncs, el Tap Blau, que també té una oferta fantàstica, i el Nome de la Vida. Tots dos molt recomanables per la qualitat dels vins que tenen, la qualitat del producte, i també és sorprenent els plats que t'ofereixen. Carrer Major, molt bona qualitat. Sí. Què passa? Jo, a veure, és una zona turística. Hi ha restaurants turístics. I ahí lo dejo. Okay. Però els quets d'aquí no ho són.
1: Jo no sé com no et contracten aquí a l'oficina de turisme per fer les recomanacions, però escolta, ens has fet una
0: repassada. Bueno, també, clar, us parlo dels que jo conec i he anat i vaig i...
1: D'això es tracta.
2: Anava a dir, per això t'hem preguntat.
0: Exacte.
1: A veure, un autor o autora local que vulguis destacar.
0: Home, en Pere Caner. En Pere Caner, que és una figura que va ser mestre, historiador, un bon divulgador, una persona que estimava el territori, que trepitjava territori. Jo penso, és una persona que l'he descobert, vull dir, a la Terra a Calonge l'he descobert i la vull conèixer més i la vull reivindicar. Encara, clar, fa poc que soc aquí. Llavors, encara vull conèixer-lo més per començar-lo a reivindicar i poder-ne fer difusió, perquè és una persona que realment cal conèixer-la i que ha parlat de la història i que ha fet història de Calonge.
1: Una broma que no s'ha de fer mai als calongins o calongines.
0: No ho sé, digueu vosaltres.
1: Hi ha aquella típica cosa que us diuen i us molesta?
2: Bona terra i mala gent.
1: No ho direm.
0: Jo... Clar, jo no puc dir això perquè a mi el que m'ha entusiasmat... la terra, sí, però sobretot la gent. Jo sobretot aquí m'he enamorat de la gent.
1: És mala gent, però escolta bé.
2: No, home, no...
0: Però jo realment crec que no. No sé si... Oh. Si ho diuen, això?
2: Sí.
0: Va
2: ser.
0: Això és històric.
2: Bona terra i millor gent, mira.
1: Ens agrada.
2: Escolta,
0: perquè,
2: li fem
0: la volta. Jo la meva sensació... Clar, els meus orígens són a Solsona. I a Solsona... també deien ara que és carnaval a Solsona bona gent si no haguessin mort el ruc, que ja pengem el ruc per carnaval, i a Solsona és bona gent, xafardera, però bona gent. Si no, a Solsona pots treure el doctorat en xafarderia, és una cosa terrible.
1: Molt bé.
0: Però, bueno, aquí també,
1: Sí, aquí també. Qualsevol poble, aquí... em sembla que...
0: Sí, no, aquí també és allò de... No ho diguis que ho he dit jo, No dic... Això no t'ho he dit jo, però...
1: Això és un poble de veritat.
0: Sí, com ha de ser. Però no, m'he trobat molt bona gent, gent molt, molt, molt amable, molt col·laboradora, no sé, és el que m'ha enamorat a mi, sí.
1: Així potser ja contestes l'última pregunta, que és que, a nivell personal, què és el que més t'agrada de Calonge?
0: El carrer Major. Sí.
1: Més que, més que la gent,
0: No. La gent del carrer Major. Sí. No,
2: jo així ho tenim tot,
0: no,
2: ja.
0: No, tota la gent, Però què passa? Quan vam estar buscant locals, hi havia locals disponibles en diferents carrers de Calonge, però el carrer Major té una energia, té una cosa que no saps ben bé què és, però de si davant tenir clar, ha de ser aquí. I no ens vam equivocar. Perquè la gent que hem trobat aquí al carrer Major, no sé, ja hi ha una cosa especial. I està demostrat perquè fem fins i tot la festa major del carrer Major. I fins i tot els pastorets del carrer Major. Sí. I fem el teatre del carrer Major per Nadal. Hi ha hi ha el WhatsApp també del carrer Major. Però hi ha un ambient que és molt especial i això, doncs, no sé, sí, m'ha enamorat i, per tant, doncs, cal reivindicar-ho.
2: Doncs bé, seguirem parlant de Calonge i del carrer Major. Mm-hmm. Però sempre fem a la meitat del programa, que avui quedarà una mica més llarg, però jo crec que la veritat és que estem descobrint moltes més coses de Calonge de les que coneixíem, que és el que volíem. Sempre fem una petita aturada musical, li hem demanat al Jordi que ens digués una cançó. I bé, jo crec que la cançó no li cal ni presentació, perquè ens has dit el que volen aquesta gent, cançó composada per Maria del Mar Bonet, que va musicar un poema de Lluís Serrahima, que tant el poema com la cançó denunciaven la repressió de la dictadura franquista i que, bé, sempre ens tenim curiositat per saber per què l'has triada.
0: L'he triat perquè és una d'aquestes cançons que a mi m'han fet plorar, que té una força increïble, que és supervigent. Perquè ara aquesta pregunta de què volen aquesta gent, jo afegiria què carai o què collons volen aquesta gent, no només pensant en... Ara, evidentment parlaven del franquisme, de la gent repressora, però és que ara tenim tota aquesta gent, no sé si és estúpida o amb mala fe, o totes dues coses, que estan darrere de les grans empreses tecnològiques, per exemple. Aquests polítics, també, que no pensen en la ciutadania. Jo em pregunto què carai volen. Doncs... Suposo que qualsevol gran cançó és atemporal i és extrapolable en diferents contextos, i aquesta ho és.
2: Doncs sí, sí que ho és. Així que som i escoltem-la.

0: Bé, Jordi, no sé si t'ho hem dit, però nosaltres som científics d'estudi i de professió, així que d'història anem bastant justets, ho hem de reconèixer, no? Així que aprofitant que avui ens aculls aquí, doncs ets un especialista, ets historiador i ets un especialista en llibres sobre història, doncs demanarem que facis una mica de prescripció, així a veure si n'aprenem una mica, perquè em sembla que ens fa falta aprendre una mica d'història. I bueno, abans de parlar de llibres concrets, a mi m'agradaria preguntar-te quin és el teu imperi romà? És a dir, això que diuen ara, aquell període o períodes històrics que a tu t'obsessionen més.
1: És que és molt difícil, això. És com quin plat t'agrada més, o un cinèfil, quina és la teva pel·lícula preferida. És molt difícil. Clar, jo, per exemple, com a estudiant, em vaig enamorar de l'edat moderna, i va ser gràcies doncs, al professor Alvareda que vaig tenir. Però clar, després, al fer el màster, vaig tenir en Josep Fontana de professor i em vaig enamorar de la història contemporània. I ara, per exemple, fent l'arqueopodcast i trepitjant jaciments romans i ibèrics i visigots, doncs clar, tot em xifla. És allò, quan coneixes un període és que és gairebé inevitable enamorar-te'n. Per tant, no us podria dir. Clar, jo ensenyo història contemporània d'Espanya i m'agrada molt, però no ho sabria dir. Soc capaç d'enamorar-me de qualsevol període.
2: No cal triar.
1: Doncs gràcies.
2: Nosaltres, com deia en Sergi, no és que en sapiguem molt, però sí que és veritat que quan pensem en llibres d'història tenim la sensació que un període del qual se n'ha parlat molt o que se n'ha escrit molt és tot el període de la Segona Guerra Mundial.
1: És, de fet, el conflicte bèl·lic sobre el que més s'ha escrit.
2: O sigui, no és una sensació.
1: I el que ve darrere és la Guerra Civil Espanyola. O sigui,
2: A nivell mundial,
1: la Guerra Civil Espanyola és el fenomen històric bèl·lic sobre el que més s'ha escrit després de la Segona Guerra Mundial.
2: Ostres, això no ho sabia.
1: I, de fet, podríem dir, alguns historiadors dirien, però que és el mateix. Va connectat. O sigui, realment la Segona Guerra Mundial no es pot entendre sense la Guerra Civil Espanyola. O sigui, realment el conflicte comença a Espanya.
2: Doncs, tenint en compte tot plegat, a veure si ens pots dir alguns títols de ficció que, tot i que puguin tenir algun component novel·lat, no? I s'hagin permès alguna llicència d'aquelles que hem dit al principi, que aquesta sí ens la podem permetre, però que ens fessis alguna recomanació per poder entendre aquell conflicte o les seves conseqüències.
1: De la Segona Guerra Mundial?
2: Sí.
1: És molt difícil, hi ha molta, molta quantitat. Doncs mira, guaita, l'he portat. És que n'he agafat uns quants així random. Mira, aquest. El Barman del Ritz. Aquest és dels últims que he llegit. Clar, explicar un conflicte com la Segona Guerra Mundial és molt complex. Llavors trobeu molts llibres sobre la batalla de Stalingrad, sobre aspectes més polítics, sobre com es va viure la guerra dins l'Alemanya nazi. Hi ha moltes opcions. Aquest t'explica la Segona Guerra Mundial des d'un bar.
0: Fantàstic.
1: Des de darrere de la barra d'un bar. El bar del Ritz de París. I el protagonista és un austríac que durant la Primera Guerra Mundial va combatre al costat de França, jueu, que després se'n va anar als Estats Units a formar-se com a barman, va publicar un llibre de còctels que va ser tot un èxit, va ser tot un fenomen, es va convertir en una estrella. I era el barman del Ritz. Quan París és ocupada pels nazis, ell es manté al peu del canó i el Ritz acull grans figures destacades del Tercer Reich, dels ocupants, entre ells Goering, el mateix Hermann Goering, s'allotja al Ritz. Allà circula el Goering, circula la Coco Chanel, circulen tot de figures molt, molt interessants, intel·lectuals també, escriptors, però també, i ell no ho sap, personatges que estan preparant un complot per atemptar contra Hitler. I ell els acaba ajudant sense saber-ho. Però també hi ha una història d'amor i després també té el seu ajudant que també és jueu. I després té la dona que ell estima que també és jueva, però ell ha ajudat a canviar-li el nom. O sigui, és una història brutal i no ens movem del Ritz. Però t'està explicant la política, la part política, t'està explicant la part econòmica, l'escassetat que hi havia a París i com el Ritz doncs, aconseguia, quan la gent es moria de gana a París, no trobava ni pa, el Ritz seguia havent-hi caviar. I grans xampanys. I llavors, clar, t'explica tot això, la part econòmica, la part política, la part social, la guerra, el desenvolupament de la guerra, la persecució dels jueus, i tot això explicat, havia trobat impressionant. No. Són aquests llibres que és una perla.
0: Una perspectiva molt curiosa.
1: Sí,
0: molt
1: bé. Philip Collin, el barman del Ritz.
0: Escolta, i si ens n'anem a temps antics, sempre s'ha dit que Roma no va fer altra cosa que emular a Grècia.
1: Sí.
0: A tu, quin dels dos períodes et sembla més interessant?
1: Grècia o Roma?
0: Grècia o Roma. Barça o Madrid.
1: Clar, a veure. Doncs, per la part política, Roma. Sí. Clar, la part potser... Ostres, clar, és que ara m'has enganxat, punyeta.
2: Vam dir que no el faríem triar i mira...
1: No, Roma, sí, sí.
0: Roma?
1: Sí.
0: És que Grècia,
1: No. Clar, és que, per exemple...
0: Cada un té les seves coses, clar.
1: A mi, ja del període hel·lènic, evidentment, la figura d'Alexandre el Gran m'ha xiflat moltíssim. Moltíssim, perquè també té molt, és molt polièdrica, hi ha molts aspectes allà, permet explicar moltes coses... I de la part de Roma, per exemple, mira que també he portat la biografia d'Agripina de l'Emma Southon, i aquesta senyora és... Agripina t'explica la dinastia Júlia Clàudia, o sigui, des d'Octavi August fins al seu fill Neró, te l'explica, perquè clar, aquesta senyora, filla de Germànic i d'Agripina la Major, que eren la primera parella mediàtica de la història, o sigui, era com el príncep Guillem i la Kate Middleton, allà on anaven la gent, amb les masses enfervorides, tenia molt d'èxit. I llavors, clar, Octavi va dir, jo vull que quan mori Claudi, que el meu successor sigui Germànic, i bueno, se'l van acabar carregant. Però clar, Agripina tenia la sang més blava de Roma. Ella va ser germana d'emperador, Calígula, estava com un llum de ganxo, va ser esposa d'emperador, perquè després es va casar amb Claudi, després de que defenestrés Messalina, es diu, diuen les males llengües, que va enverinar Claudi amb uns bolets, però bueno, llegiu-vos el llibre, i mare d'emperador, de Neró. Però aquesta senyora, que va ser coberta d'una llegenda negra terrible, ella va governar Roma. I va governar Roma amb un bon amic seu, Sèneca, i durant el seu govern de Roma van ser els 6 anys daurats de Roma. Va ser un període daurat de progrés. S'ha de reivindicar.
0: No, no m'estranya que políticament t'agradi més Roma, clar, hi havia més salseo aquí.
1: Però això és un no parar, és que és un no parar, clar, de tifulques, d'assassinats, de conspiracions, ara se'n va a l'exili, però com també com funcionava la propaganda. Com juguen a la propaganda. O sigui, aquesta senyora és superestimada i ella jugava molt bé les cartes a l'hora de vendre la seva imatge enfrontant-se a Messalina. Per això ja va prendre la seva mare. La seva mare, ja quan arriba a Roma amb les cendres del seu marit, ja fa una processó i és tot un espectacle mediàtic impressionant. O sigui, jo crec que van ser els primers en entendre la força de la imatge i dels codis.
0: O sigui, si haguessin tingut Instagram aquesta gent.
1: Uf!
0: Ara, Déu, no ho vulgui saber. I de Grècia en tens algun? No sé si n'has portat algun.
1: De Grècia, doncs, et diria qualsevol biografia d'Alexandre el Gran. Mm. Totes estan molt bé. Sí.
2: I un altre període que també sempre desperta moltes passions és l'edat mitjana, que al final és un període llarguíssim. Que sempre tendim a pensar, no? El fiquem tot en el mateix sac, que va ser tot igual, però durant 10 segles canvia força la cosa. No sé si es conserva gaire literatura d'aquelles èpoques.
1: Original? Sí, home, sí que hi ha literatura. Home, si voleu conèixer... A veure, sí que literatura, el que passa és que tens les novel·les artúriques, però clar, tenen molt component fantàstic. Clar. És una miqueta com quan parlem dels vikings. Clar, què sabem dels vikings? Dels vikings sabem el que en diuen les sagues, que són 200-300 anys posteriors a l'era vikinga. Llavors, clar, que tenen uns components màgics, clar, i hi ha dracs. Hi ha màgia, llavors dius...
0: Jo me les crec, aquestes coses.
1: Bueno, doncs fantàstic. Però clar, llavors, clar, la idea que tens dels vikings és una miqueta esbiaixada perquè tenen aquest component màgic. Llavors, què passa amb l'edat mitjana? Doncs una miqueta el mateix, que la literatura que es fa d'aquella època té aquest component màgic que evidentment s'allunya de la realitat. Ara, si voleu apropar-vos a l'edat mitjana d'una forma fidel... començant per Umberto Eco. Des de l'obra L'edat mitjana, coordinada per ell, que són quatre volums magnífics, que jo crec que és el millor que s'ha escrit sobre edat mitjana, com a novel·la, El nom de la rosa, que és també una autèntica meravella. I després, doncs, d'edat mitjana tens molta novel·la feta per autors catalans que està a la mar de bé. Ens ho comentava l'Alfred Bosch, per exemple, o l'Enric Calpena, també.
2: I alguns d'aquests que tens aquí sobre, que has portat també, del qual vulguis recomanar?
1: Mira, d'edat mitjana, per exemple, l'Stefan Zweig, la biografia de la Maria Stuart.
2: De Maria Stuart.
1: Una meravella. Stefan Zweig, recomano molt les biografies de Maria Antonieta i de Maria Stuart. I Maria Stuart és una passada, que aquesta dona, el que va viure en 25 anys, que va rebre per totes bandes.
0: Que aquí, deixem reivindicar, que sempre faig aquestes coses jo. Aquí en Jordi ens ha ensenyat l'edició de Cantilado en castellà, però està a punt de sortir en català, a Segona Perifèria. Per tant, si teniu intenció de llegir Maria Stuart, espereu-vos un mes que el teniu en català.
1: Igual que amb Maria Antonieta, també sí, l'edició sí. En castellà és de Cantilado i Nova Perifèria també és la versió en català.
0: Sí, sí. Sí.
2: I algun d'aquests altres d'aquí, que ve? Aquest de Periscopi? No el tenia vist.
1: Quin?
2: Aquest que tens aquí, sí.
1: Això és una novel·la situada a la RDA. I m'ha agradat molt perquè és des del punt de vista d'una noia de 16 anys, un adolescent. Clar, normalment les històries sobre la RDA doncs parlen molt de la persecució, la repressió, són històries molt fosques. I aquesta no. I aquesta està bé que et presenti des de la naturalitat d'una noia que no coneix cap altra realitat que la que li ha tocat viure. Però alhora tenim per una banda el seu xicot que fot el camp, que ell se n'adona que aquell món no és per ell i marxa. Després té una amiga que és com no, aquest és el millor món en el que podem viure. Després té l'àvia que ha viscut el que va ser l'Alemanya del Kaiser Guillem i després la República de Weimar i després l'Alemanya nazi, i ara està vivint la RDA i ella està de volta i mitja de tot i això també passarà. Són diferents punts de vista, però que et donen una visió bastant global del que va ser la RDA. I l'Stasi, evidentment, aquí té molt de joc l'Stasi, perquè, clar, com que el nòvio de la protagonista ha fugit, l'Stasi entra allà en joc i comença a furgar i a investigar. És una Stasi amable. És a dir, aquell control policial, però aquí és amable.
0: Hòstia.
1: No, però
0: no,
1: és com
0: no té gaire bona fama, l'Stasi.
1: Seductor, amable, i no, vull dir, si heu vist la vida de los otros, la pel·lícula, és una altra perspectiva. Però la idea és que tu no te n'adones, però hi ha un control complet de la societat i que l'Stasi és no només els agents de l'Stasi, sinó tota la xarxa que es crea entre la societat. I al final, si tu comptes els agents de l'Stasi més tota la gent que col·labora amb l'Stasi, tenim una xarxa espectacular que controlava totalment la societat. I tot això basat en la por, eh? O sigui, la por és una eina molt poderosa. Que al final, la reflexió... És que, clar, aquest llibre et fa pensar moltes coses, sobre la importància de la por, el poder polític de la por, i després també la idea aquesta de viure en un món en el que no pots ser qui ets.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
2: Ben, Jordi ens ha posat moltíssims deures perquè hem parlat d'un munt de llibres diferents, però com que aquí no tenim compassió i sempre volem fer créixer la nostra pila de pendents, sempre demanem també, en aquest cas al nostre anfitrió, però també sempre als nostres convidats, que ens ajudin a fer-la créixer. Així que, Jordi, si així abans d'acabar, digue'ns algun llibre d'història, ja que estem, que tinguis allò pendent a la teva pila, que encara no hagis llegit, però que et tingui molt de gust llegir.
1: Molts.
2: Tothom té una pila de pendents molt llarga, però nosaltres sempre n'afegim més.
1: Els que tinc pendents són els que m'han... Però no recordo ara els títols ni els autors. No sé, per exemple, l'últim del David Uclés, aquest el tinc pendent. O el de la Núria Caderes, també, l'últim Premi Proa, també el tinc pendent, que per cert vindrà ara al març.
0: I aprofita a fer la falca, com
1: tot. Sí. No, clar, no el puc recomanar.
2: Home, però
1: perquè...
2: no parar d'efectivitats és normal, clar. No una altra.
0: Tard o d'hora tothom vindrà.
2: Exacte.
1: I quin més? Ostres, clar, la pila és alta, eh?
2: Bueno, amb un parell estic contenta, eh?
0: Sí, ja tens feina per llegir.
2: Tu què, Sergi, em poses algun a la pila?
0: Sí, jo sempre en tinc, per afegir també, a la pila i per fer que la gent tingui més necessitats lectores. Mira, jo avui te'n dic un, que és Bèsties en el foc, de Joan Roure, que publica la Magrana. I aquí tiro d'amistat, però també de curiositat, perquè en Joan Roure és un dels llibreters de l'Aire Adoptible de Lleida, juntament amb la Raquel Fontetxa.
2: Gran llibreria, també.
0: Clar, potser els nostres oients habituals doncs, se'n recorden que vam gravar un programa amb ells, perquè la seva llibreria ens encanta i, bueno, també perquè ells ens cauen molt bé, la veritat. I ara, doncs, en Joan publica Bèsties en el foc, com deia, que és el seu primer llibre en català, després de tres novel·les en castellà. I em té molt encuriosit perquè, coneixent-lo, que jo sé que li agraden, com a lector, li agraden les drogues dures, literàries, diguem, doncs jo crec que ha de ser un llibre molt complex i profund, no? I res, diu que explora els racons més foscos de la memòria, vulgui dir el que vulgui dir això, però bé, que a més, doncs, naturalment, com no pot ser d'altra manera, l'ha ambientat a Ponent, a la seva terra, i té boira a la coberta, ja fa el pa complet, i res, que em fa respecte llegir-lo, però m'he molt de gust, la veritat.
2: Doncs bé, un munt de llibres a la pila, tots els d'història que ens ha dit en Sergi, en Jordi, també aquest Bèsties en el foc, i ho deixarem aquí ja, perquè crec que hem estat xerrant un munt d'estona. Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos acollit. També moltíssimes gràcies de l'hotel Terra de Vents per haver-nos acollit amb aquest escenari magnífic i, per suposat, per tothom que en una tarda de dissabte ha volgut venir a escoltar l'enregistrament del podcast en directe. També moltes gràcies a tothom que ens escolta des de l'altra banda i fins al pròxim programa.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildred?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí la sala de confecció. Sí, doncs on comencem des de rotges a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. I llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que passa que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes, i a posteriori el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí, y siempre la hacemos que vaya derecho por... porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí.
4: lista?
2: Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada, se le presentaban a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1 y allá pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut, amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, el poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment, ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, eh? Jo veig tòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa a tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar a picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot, que és una vessant de muntanya, i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí el suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: perquè el
1: ja
3: s'havia jubilat. Sí,
1: necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent primer uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no

0: si talla una mica millor.
1: Esmolada la Picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
0: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt,
2: sí, perquè surti la pana sencera.
0: És a dir, si aquí n'hi ha una,
2: allà n'hi ha una.
0: Farem una altra,
2: i sí,
0: aquí darrere en farem una altra.
2: Sí, sí.
0: Els suros no és que siguin un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
2: I fort, i fortes.
0: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. I això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
2: L'altra cosa s'ha de procurar, que a part de deixar el coll doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva i bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre, perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
0: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
1: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que en diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
3: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los-a i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà amb gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del tap, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien taps. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara

0: actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquestes dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial. Tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
1: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
2: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
3: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final es faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
2: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
3: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
1: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada santboiana.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.